0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: song.
1: Pròxima estació.
2: Sé prou bé que puges a Verdaguer.

Get it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

les 12 van arribar la fada bona i ventafocs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Martin. Where is it?
1: One.

0: chocolate de su madre, no te será normal, ponerse sobre el sol, caguillón se me va a quedar.
1: Morirán del desescala, ses hostesses i els pilots, donaran dues besades i ses dones rams de flors.

0: Són les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. El president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, Carles Requesens, denuncia la situació inacceptable, diu, a l'atenció primària. En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matí, l'endemà de prendre possessió al capdavant de la institució, ha lamentat que els facultatius han d'atendre més d'una quarantena de pacients al dia.
1: I mos hem de llevar sa vena dels ulls, no? I hem d'assumir que els metges, i especialment els metges de família, però tots tenim un límit i, efectivament, no és el mateix atendre 20 persones que atendre 30, o com l'altre dia una companya a la consulta me deia que en una tarda havia atesa 59 pacients.
0: I tot això en plena setmana de vaga dels metges.
2: Avui el sindicat mèdic Cimeval convoca dues manifestacions a les 11 davant l'Hospital Can Misses a Eivissa i a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça de la Reina de Palma.
0: També avui declara l'Audiència Nacional l'empresari Víctor de Aldama. Ho fa com a investigat pels contractes de mascaretes i PCRs adjudicats a les Balears i a les Canàries durant la pandèmia de la Covid.
2: Declara petició de la Fiscalia Anticorrupció i arran de l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, tot quan la crònica política continua marcada per la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. Creix la pressió sobre el govern espanyol, tant per part dels seus socis d'investidura com també de l'oposició.
0: I Ciutadella explicarà avui matí com afronta la decisió del Tribunal Superior de Justícia que obliga a revertir la pacificació de la plaça d'Esborn. La sentència exigeix com a mesura cautelar que es recuperin els aparcaments i la circulació de vehicles per la cèntrica plaça per no haver-se tramitat de manera correcta.
2: La denúncia la van posar una quinzena d'empresaris de la zona que se senten perjudicats per les pèrdues que provoca l'eliminació del trànsit per la zona. Estan representats per l'advocat Víctor Carrera.
3: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
0: I un home mora a Pollença després d'esclatar un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
2: Els fets varen passar ahir migdia a una finca a la zona de la Torre d'Ariant. La víctima va patir ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames i va morir abans d'arribar a l'hospital.
0: I l'empresa municipal de transports de Palma, l'EMT, suma 23 nous autobusos. Són vehicles elèctrics que s'incorporaran de manera progressiva a la seva flota. Avui se'n farà la presentació a les cotxeres, però una estona abans hi ha pogut entrar IB3 Ràdio i connectam en directe. Allà hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia, com són aquests vehicles?
4: Hola, bon dia. Així com d'ells, avui s'incorporen en aquests 23 nous busos i es tracta del primer lot del que serà una nova flota de la xarxa que sumarà 68 busos en total. Els que han vist avui són 12 metres de llarg, són de 12 metres i amb una capacitat d'aproximadament 100 persones. Avui hem pogut parlar amb Toni Deudero, tinent de Batla i regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, que ens ha explicat com serà el procés d'incorporació d'aquests busos.
5: El total de lo que se preveu de dur ja en el curt termini són 68 autobusos en tres lots. Aquest primer, que són aquests 23 que ja estan entregats, un segon lot que s'entregarà a partir del mes de juny, que és segon lot és de Daimler Mercedes, i un tercer lot que serà d'Irizar, marca Irizar, i amb aquests tres lots tindrem un total de 68 autobusos durant aquest segon semestre d'enguany.
4: A més, també hem pogut parlar sobre l'ampliació de la zona blava a Palma i el que ens ha pogut explicar és que de moment encara no hi ha data d'inici, però sí que l'Ajuntament està treballant perquè quan l'ampliació es posi en marxa la ciutat estigui preparada en quant a senyalètica i aplicacions informàtiques. Es tracta d'una mesura que afectarà a 140.000 veïnats.
0: Gràcies, Neus. Són ara les 9:04. Comença el programa El Dia.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
8: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
9: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: Molt bon dia, 9 i 6 minuts del dematí. Avui és dijous, és dia 21 de maig i vos saludam des de Ràdio Pollençà. Vos farem companyia des d'ara mateix i fins la una. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
0: Bé, i vosaltres?
2: Aquí som, aquí, un dia més.
0: Un dia més, ja el cap de setmana el tenim ben a prop. És dijous, i ja sabeu que el dijous feim programa des del Port de Pollença. A partir de les 10 escoltareu en Bruno, des d'un moll, i avui serà un programa de matí mitja Pollença, mitja en un moll, i jo crec que també hem de recordar que sortejam, que regalam, perquè no és un sorteig directament, regalam, o cap pel regal a través de Ràdio Pollença, dues entrades dobles per anar aquest dissabte en un concert a l'Auditorium de Palma. I ahir vàrem dir que les primeres persones que telefonassin s'endurien aquestes entrades i no ha telefonat ningú encara. O sigui que...
2: Bé, no perdiguem l'esperança.
0: No hem de perdre l'esperança. Això és dissabte a les 8 a l'Auditorium de Palma, un concertàs que en Guillem Ramon mos explicava que serà un espectacle. Presenta en Morgan el seu darrer treball, un homenatge a Víctor Urís. I de vinga, aprofitau aquest regal, 971-53-54-55. Bé, què tenim en aquesta jornada de dijous?
1: Què tenim en la programació d'avui? Doncs mireu, vos ho contam. Començam primer amb aquesta hora informativa, però després ja a partir de les 10 connectarem amb els estudis del Port de Pollença. Allà en Bruno entrevistarà a la regidora, la delegada d'Umoll, la Junaina Campomà. Repassarem temes d'actualitat i del que fan, sobretot, referència a Umoll. A partir de les 11:15 tindrem Posa't les ulleres. Avui toca, i doncs, Francisca, la tècnica d'igualtat, Xisca, avui mos ha preparat un programa en el que es xerrarà sobre LGTBI-fòbia. A les 12 tenim informatiu i a les 12:15 mos visitaran alumnes de Joan Mas, que fan aquest taller de ràdio i volen xerrar dels 50 anys de l'escola. Això és un dematí, o cap vespre tenim petit plaer, a les 5 repassant l'agenda, a les 5 i 20 més a manco comença Montfudi. Jo no sé si tenim menú avui ja de Montfudi, encara no.
0: Ara mateix estic xatejant amb en Xesc. Ah. Si mos escoltes,
1: hola, Xesc. Passa-mos un menú i ja ho anunciarem. Bé, igual, sempre és bo. Idees per cuinar. I a les 6 tenim un programa molt especial avui, perquè avui toca No m'agrada llegir. Ja sabeu que és un programa... No sé ni com se diu quan te'l fas 3-4 pits a l'any, però és un nostre programa de lectura d'en Jordi Segura i d'en Cati Cifra, i avui d'any que és especial perquè avui parlaran precisament d'un nou llibre que ha ja publicat en Jordi Segura, el seu primer llibre. Se presenta demà divendres, diu Els complements circumstancials, a l'acte en el Club Pollença demà a les 8 i xerraran amb la Clarissó, però avui na Cati l'entrevistarà a ell en directe aquí a la ràdio a partir de les 6. Per tant, no vos podeu perdre aquesta xerrada que mos faran avui a la ràdio. Això és el que tenim preparat. I ja sabeu.

0: I començam que informant que la policia local hi diu que ja hi ha data per la pròxima ITV de ciclomotors i motocicletes a Pollença. Ja sabeu que fan una viada on omplir-se.
1: Sí, les properes dates són dies 8 i 9 de juny. Se fa l'aparcament d'un pavelló per demanar cita. Ho heu de fer a través de la plana web itv.mallorca.es.
0: I avui, dijous, dia 21 de maig, l'Ajuntament presenta el Pla d'Emergències Municipal, conegut com el PEMU.
2: Des de 2018 és obligatori que tots els municipis tinguin un pla d'emergències municipal que fa que davant de catàstrofes meteorològiques el poble tingui una resposta ràpida de recursos. Amb aquest pla es crea una comissió de coordinació que és la que diu el com, quan i quins recursos es posen en marxa davant d'una emergència. El pla ha estat elaborat per l'empresa externa Compte Ambiental i es donarà a conèixer aquest dijous, avui, a les 12, a la sala de plens de l'Ajuntament. La regidora Maria José Jiménez ens ho explica.
3: Quines són aquestes emergències? Inundacions per desbordaments de torrents, en tenim. Inundacions per pujada del nivell freàtic de la mar, també en tenim. Pot ser també una emergència, un enfonsament d'un vaixell en càrregues contaminants a dins la mar, també en tenim. Ho pot ser un incendi forestal o un parc natural, el tenim, i a més tenim un parc natural, seria la Serra Tramuntana, però a més qualsevol zona rural i de bosc, que en tenim també. Per tant, el pla d'emergències municipal aquí a Pollença és més necessari que mai. Formen part de la Comissió de Prevenció, Brigada, Policia, Bombers i Protecció Civil, de la Comissió de Resposta, a més, i formen part benestar social. En el cas d'un incendi, en el cas d'una evacuació, tots els recursos de benestar social disponibles, ja siguin llits, menjar, etc., i crear zones de refugi, formen part d'aquest pla.
0: I hem de destacar també, avui és la quarta jornada de vaga de metges de la sanitat pública, una convocatòria que ja sabeu que pot afectar en els centres de salut del municipi.
1: Si recordem que els metges reclamen un conveni propi i millores laborals, avui de matí en els centres de salut de Pollença ens informen que no hi ha cap metge que faci vaga.
0: L'Ajuntament informa d'un nou episodi d'embús a la xarxa de clavegueram del port de Pollença provocat per l'abocament d'una gran quantitat de tovalloletes humides.
2: Una vegada més es vol reiterar el greu inconvenient que suposa llançar aquest tipus de residus al vàter i al desguàs, ja que provoquen males olors, aigües brutes i embossos com els que s'enregistren de manera recurrent a la xarxa de sanejament del municipi. Es recorden que les tovalloletes humides, així com tots els productes derivats de la cel·lulosa, no s'han de tirar mai pel vàter, sinó dipositar-los als contenidors corresponents. L'Ajuntament demana novament la col·laboració de tots els veïns i veïnes per evitar aquest tipus d'incidències.
0: I l'Ajuntament informa que aquesta setmana ha finalitzat la segona edició del projecte de foment de la lectura entre infants.
1: Aquesta iniciativa s'ha duit a terme a les biblioteques tant de Can Llobera com la Biblioteca de Moll durant els darrers mesos i hi han participat els infants d'educació infantil de 2 a 5 anys de diversos centres educatius del municipi. D'una manera lúdica s'han pogut acostar en un món de la lectura i de llibres des del seu lloc per excel·lència, la biblioteca. Enguany s'ha celebrat aquesta segona edició gràcies a la gran acollida que té, tant entre els infants com del voluntariat.
0: Demà divendres hi ha campanya de donació de sang a Pollença al centre de salut de les 4:30 a les 9.
2: Sí, com hem anat informant durant aquesta setmana, és important però reservar cita a donasang.org. Aquí podeu escollir la franja horari que vos vagi millor per donar sang. Encara queden places. Recordeu que pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. No cal estar en dejú, però sí cal haver fet la digestió. Els homes poden donar fins a 4 vegades a l'any, les dones 3 vegades. Això sí, en cada donació ha de transcorrer almenys 2 mesos.
0: I demà divendres torna al Teatre de Barra, aquesta vegada en un moll, i ja podeu reservar entrades.
1: Sí, recordem, les obres són en un saló parroquial, aigua, a la bodeguita, llengua en tàperes i en un cafè d'un moll, Superkaufen. Les funcions

0: són a les 8:30, a les 9:05 i a les 9:40 i el preu és de 5 euros per funció. Les entrades se poden reservar al correu electrònic orbitaeditorial@gmail.com i també se podran comprar el mateix dia, ja que s'instal·larà una taquilla davant del Cafè du Moll a partir de les 7:30.
1: Seguim en un moll perquè ja et celebrarà aquest cap de setmana la Bossa de l'Abadia, Mostra de la Tonyina. El primer acte comença demà amb una xerrada sobre fusta i fibra, local de l'Associació de Veïns del Port de Pollença. Per al gruix de les activitats es faran durant tot el dissabte i diumenge de matí. Començam. Què tenim dissabte, Jaume?
2: La programació d'aquest dissabte inclou torneig de voguei mist 4x4, això serà la platja de la Gola de matí i d'hora baixa, l'exposició marítima de la fusta a la fibra, que inaugura la seva visita guiada, diversos ronquets i subhastes de tonyina en directe durant tot el dia, tallers gastronòmics en xefs reconeguts com Santi Taura, Joan Garcia, Enrique Cordero, Josep Coll, Marga Coll, Anders Erlandson i David Ribas, maridatges de sempre de 20 locals, activitats infantils i tallers familiars, un espai divulgatiu del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears sobre la tonyina, degustació de tapes de tonyina balear elaborades per restaurant participants, dinar popular benèfic per a fama i música en viu durant el dia i concert de Jimmy's Fantasy a la nit per concloure.
1: I d'això és tot el dissabte, però hem de destacar una novetat enguany, dissabte cap vespre el taller gastronòmic especial.
0: Sí, una experiència única de tasts gastronòmics dins una de les barques de lanxes, la Gaviota. El xef del restaurant Terrae, David Ribas i Àngela Font presentaran una selecció de 5 tapes de degustació especials que aniran maridades amb vins d'oceller nacre. Una ballada, idò, pensada per gaudir del sabor, del paisatge i la màgia de l'abadia. És l'única activitat que cal fer reserva prèvia i s'estan venent ja els darrers tiquets. Té un preu de 30 euros i s'ha de reservar directament al restaurant Terrae.
1: I de tot això, dissabte, al llarg de tota la jornada i diumenge de matí encara hi haurà més sabors de l'abadia. Què tenim diumenge?
2: Diumenge continuaran les activitats amb més tallers del Centre Oceanogràfic, un altre ronqueig i subhasta solidari de tonyina i més degustació de tapes en tonyina balear elaborades per restaurants participants. El taller gastronòmic diumenge aniran a càrrec de César Mogollón i Pau Cintes i també hi haurà música en directe amb Fisherman Friends Band i Guillem Tacó. Podeu consultar el programa complet a les xarxes de l'Ajuntament i tot el que recapti les subhastes destinarà a benefici de Prodis, a Fama i a Weimar.
1: I doncs cap de setmana que part de Pollença té tota aquesta Mostra de la Tonyina, sabors de l'abadia, però aquí a Pollença també hem de dir que un museu celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb un teatre.
0: Sí, es diu Cadàver Exquisit i és una creació de teatreros dirigida i escrita per la Francesca Palau, una paiaia. Hi ha diverses funcions, hem de dir que una d'elles ja han exhaurit les entrades. És la darrera de diumenge, però encara sou a temps de comprar-ne per dissabte a les 5 i a les 7 i diumenge a les 12 del migdia o a les 5, quan la de les 7 ja està completa. Els tiquets valen 5 euros i es poden comprar a tiquetib.com.
1: El Club Pollença presenta la desena edició del Curt Club i ho fan noves categories, premis i el projecte col·lectiu Missió X.
2: Aquesta nova etapa es presenta sota el lema Pensa, grava, explota. I hi trobarem 4 categories. Hi ha la de curt de club jove, que es va entre 12 i 18 anys. Una altra categoria és de curt club emergent, de 9-26 anys es marge d'edat. En aquest cas, el curtmetratge han de tenir una durada de 3 a 10 minuts i els premis per cada categoria són de 300 euros i un diploma. Una altra categoria, premi xarxes otorgat per Foto Ruano de 12 a 26 anys. En aquest cas han de ser peces verticals de 60 a 90 segons pensades per formats virals i el premi serà de 150 euros en material. I una altra categoria, Missió X by Ull Viu. Proposta col·lectiva, cadàver exquisit audiovisual, on diferents grups construeixen una sola història per relleus. Les obres s'han d'entregar abans del 29 de maig i la gala d'entrega de premis es celebrarà el 12 de juny al Saló del Club Pollença.
1: I passant a la informació esportiva, el Real Club Nàutic del Port de Pollença aquest diumenge, dia 24 de maig, celebraran una jornada de portes obertes de l'escola de vela, i això serà com diumenge entre les 10 i la 1.
0: Sí, per això el Club Nàutic convida a infants i famílies a conèixer les seves instal·lacions, descobrir de primera mà les activitats nàutiques que fan durant tot l'any, cerquen nous regatistes per als seus equips d'Optimist i Làser, tant per als que volen iniciar-se des de zero com per a joves que ja tenen una mica d'experiència. Recordem, entrenaments durant tot l'any, dos dies d'entrenaments setmanals i el preu és només de 40 euros al mes. Per això ho explicaran com aquest diumenge en tot detall.
1: I això és diumenge de matí, diumenge cap vespre. El Pollença i Port Futbol Club anima a l'afició a anar tots junts cap a Consell perquè arriben els play-offs d'ascens a divisió d'honor i volen que l'equip senti el suport de tota l'afició des del primer minut.
2: Sí, el partit és aquest diumenge 24 de maig, serà a les 6 del cap vespre i per això han posat un bus que té sortida del Port de Pollença, el pàrquing, serà el pàrquing de la piscina, a les 5 i sortida de Pollença des d'un monument a les 5 i quart. El preu és d'un euro i llavors podeu apuntar al bar del camp del Barcuix.
1: I també hem de dir que l'àrea d'esports informa que els mesos d'estiu podeu continuar amb activitats esportives a les instal·lacions municipals.
0: I com bé tenir en compte les dates d'inscripció, bé, per una banda parlant primer d'homes petits, perquè les inscripcions per un parc de juny i setembre comencen ja la setmana que ve, a partir de dilluns a les 9 de matí, si poden apuntar us empadronats, i a partir de dijous dia 28, un nou empadronats. Si voleu fer natació durant aquest estiu aquí a Pollença, recordem que les inscripcions s'obrin la primera setmana de juny, el dilluns dia 1, i després el següent dilluns dia 8 per als nous usuaris. I per les activitats esportives d'estiu, que no són natació, s'obrin les inscripcions dilluns que ve als que ja són usuaris d'hivern i els nous usuaris dia 1 de juny.
1: I anem a fer una ullada ara del que publica avui la premsa parlant del nostre municipi amb protagonisme amb un succés d'ahir.
0: Sí, malauradament avui, entre ahir i avui, la notícia més destacada és sobre un tràgic succés que trobam explicat tant al Diari de Mallorca com a l'última hora. Mireu, us ampliem la notícia de Diari de Mallorca. Mor un home de 58 anys en explotar un bidó de benzina a una finca a Pollença. Tallava el recipient amb una serra radial quan s'ha produït la deflagració que li ha causat greus cremades i ferides al cap. Explica que un home de 58 anys va morir ahir en explotar un bidó de benzina a una finca a Pollença. Segons les primeres informacions, la víctima estava tallant un recipient amb una serra radial quan es va produir la deflagració. La màquina va sortir disparada i li causà ferides molt greus al cap. A més, l'explosió li provocà importants cremades a les cames. Els efectius sanitaris que arribaren al lloc amb helicòpter només van poder confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ha obert una investigació sobre aquest accident laboral. Els fets, segons informa Ilib Salut, van ocórrer del voltant de les 2:30 del cap vespre a la finca d'Ariant. Vàries cridades alertaren als serveis d'emergències de que s'havia produït un greu accident. Un motorista de la policia local de Pollença fou el primer en arribar en el lloc de l'accident i comprovar que la víctima estava extremadament greu, però respirava, pel que va començar a fer-li les maniobres de reanimació. Posteriorment, arribaren patrulles de la Guàrdia Civil que seguiren amb el massatge cardíac. El 061 mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Els efectius sanitaris varen descendre des de l'aeronau, ja que es tractava d'un lloc de molt difícil accés. Comprovaren que la víctima presentava un tall molt greu al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. Estava ja amb aturada cardiorrespiratòria i els metges certificaren que les seves lesions eren incompatibles amb la vida, pel que no varen poder fer res més que confirmar la seva mort. Patrulles de la Guàrdia Civil que assumiren la investigació es desplaçaren també al lloc del sinistre. Les primeres pesquises apunten a que la víctima estava tallant amb una serra radial la tapa d'un bidó de benzina. Sembla ser que el recipient no contenia líquids, però que s'havien acumulat gasos del combustible, pel que es va produir una explosió. L'ona expansiva va fer que la serra fos empesa cap enrere i li causés greus ferides al cap. L'home, un ferrer, veí de Pollença, estava acompanyat d'un jove de 18 anys que va donar la veu d'alerta. Els dos feien feina per una empresa en tasques de manteniment de la finca. La finca d'Ariant està situada a uns 5 quilòmetres de Pollença en direcció a Lluc, té 1.000 hectàrees i està gestionada des del 2012 per la Fundació Vida Silvestre Mediterrània, que la va rebre en donació per col·laborar en la conservació del voltó negre. Això és el que explica Ida avui al Diari de Mallorca sobre aquest tràgic succés. Com hem dit, també ho fa a l'última hora. Us llegim només el titular. Diu: mor un home en explotar un bidó de benzina que tallà amb una radial a Pollença. La víctima va sofrir un gran tall al cap, a més de cremades de segon i tercer grau a les cames. Un agent de la policia local arribà en primer terme i iniciar les maniobres de reanimació al lloc. La finca en la que ha ocorregut el succés es dedica a la conservació d'espècies com el voltor negre. L'explosió ha desencadenat un incendi que ha causat cremades a la víctima. Tot això ha destacat també el diari Última Hora.
2: I també pel que fa a Última Hora, la part de Medi Ambient diu un titular: detecta més de 500 arbres malferits i 75 en risc alt de caure. Un nou pla aposta per augmentar les ombres i recuperar quasi 400 exemplars. L'Ajuntament de Pollença vol replantejar la gestió de l'arbrat urbà del municipi amb un nou pla de 5 que aposta per plantar més arbres, augmentar les zones de sombra i conservar l'arbrat veterà. El document presentat la setmana passada als veïns inclueix per primera vegada un inventari detallat del patrimoni verd del municipi. L'estudi planteja recuperar almenys 377 exemplars perduts mitjançant noves plantacions i reposicions progressives. El pla identifica 75 arbres de risc alt que requereixen actuacions urgents de poda, tala i inspecció avançada. A més, altres 337 exemplars catalogats en risc mitjà. El document aposta, a més, per reduir les podes progressives, protegir els arbres singulars del municipi.
1: Arribam a les 9:27 minuts, ja tot seguit un repàs de les notícies de les portades digitals.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Anem amb el diari de Mallorca en digital. Ara mateix enceten amb futbol, diu, la ruïna econòmica del descens per Mallorca. La pèrdua d'ingressos, la reducció del límit salarial i l'obligació de malvendre futbolistes desmantellarien per complet l'equilibri financer del club vermellot. En Perforant, l'Ajuntament de Llucmajor s'atrinxera en el silenci i es nega a mostrar els informes sobre les obres del polígon de Son Noguera. Les explicacions de la batllessa i la regidora d'Urbanisme a la comissió informativa no convencen l'oposició, que acusa el Partit Popular d'impulsar un urbanisme a la carta, diuen. La jutgessa modifica l'ordre d'allunyament i permet vendre a dos comerciants acusats de l'agressió homòfoga a Pere Guerau. La magistrada reitera que no poden acostar-se al lloc dels denunciants ni tampoc poden comunicar-se amb ells. Perforant també el Porreres segueix vivint, el sacerdot de Porreres segueix vivint a l'oratori, tot i que fa dos mesos que anuncià que se n'anava. Educació oficialitza el relleu a l'IES Llompart enmig d'un claustre extraordinari, la divisió dels docents. La conselleria recorre la via extraordinària per situar al capdavant del centre l'antiga cap d'estudis de Jaume Salvà, el que fa un ambient de desconfiança, a pesar de que un sector del professorat defensa que l'atenció d'etapes anteriors ha quedat ja enrere. Queixes d'obeïts. Per l'estat de la carretera de Galilea, el Consell repara un mur d'urgència i prepara una millora integral. Més qüestions. Trobam en portada la notícia que us hem ampliat fa una estoneta. Un home de 58 anys mor en explotar un bidó de benzina a una finca a Pollença. El nou candidat de Més a la Batllia de Palma, David Pujol, diu: volem reactivar la militància i generar il·lusió. El professor i conegut activista anticapitalista ha presentat el cap vespre d'ahir amb Nachis Kamir la seva candidatura per liderar Més per Palma, la passa prèvia a les primàries en les que se triaran els successors de Neus Trullols i Miquel Àngel Contreras. I en planes culturals, diverses notícies. L'ENS, una de les propostes culturals multidisciplinàries més singulars de Mallorca, celebra a Palma la seva tercera edició. Tindrà lloc aquest dissabte en un poble espanyol de 4 a 12 de la nit. Inclou experiències gastronòmiques, instal·lacions immersives, performance, art generatiu i música electrònica. I també en cultura, el fenomen Taylor Swift s'instal·la a Palma amb un espectacle musical adreçat a tots els seus fans. Diuen: no volíem fer només un concert o cantar cançons, sinó crear una experiència més emocional i teatral on el públic pugui sentir-se identificat, cantar, emocionar-se i divertir-se junts. Així ho explica la cantant argentina Gaby Camp-Damp. El show s'estrena aquest dissabte a la Sala Dante a les 6 del capvespre.
1: I pel que fa al diari Ara Balear, s'enceta amb una entrevista al doctor d'Economia, Josep Cinta. Diu: hem de crear i protegir sòl residencial per viure-hi, igual que en tenim d'industrial o de rústic. La justícia ordena a l'Ajuntament de Ciutadella tornar a omplir de cotxes al Bon, dona la raó als empresaris i l'obliga a restituir la plaça a l'estat anterior del juliol passat, quan la convertí en un espai per vianants sense cap títol habilitat que emparàs la decisió. Mor un home després d'espotar-li un bidó de benzina mentre feia feina amb un radial a Pollença. El Lutxa es desborda del Born i colonitza nous carrers. La saturació del Born i Sant Miquel obliguen marques internacionals i nous inversors a expandir-se cap a Jaume III, Sant Nicolau i Carrer Colom. Serà el millor any de la història de Magaluf, segons asseguren. Gabriel Escarrer destaca la transformació de la zona, que ha canviat la visió que té la gent de la destinació turística de Magaluf. El Museu de Mallorca exhibirà a partir del juny una carta portolana de 1447 adquirida pel Consell. El document, elaborat pel cartògraf mallorquí Pere Rossell, s'exposarà al públic a partir del 26 de juny, després que el Consell l'hagi adquirit a Sotheby, Londres. Més, frena el debat després de la llei Òmnibus. Si la ciutadania veiés com el que reconec el Parlament, es posaria les mans al cap. El PP, el PSC i Vox haurien d'intentar elevar la votació al ple abans de rebre el dictamen de la comissió parlamentària, asseguren. La Policia Nacional no veu indicis de risc a la concentració del nucli nacional a Palma. L'Ajuntament de Palma autoritza la cessió de l'ús de l'espai perquè l'informe policial no desaconsella la cita ultra aquest diumenge a les 10 hores a la feixina. La vaga de metges manté un seguiment tal segons el sindicat, però assegut no en té dates. Seguim amb un grup de pescadors troba el cadàver d'una dona surant a la costa de Formentera. El calvari d'una treballadora d'un hotel de Mallorca en feien viure un bany amb un matalàs en terra, assegura. Educació regularà la presència de voluntaris dins de centres educatius. I Terra Ferida denuncia un xalet monstruós a Son Vida, carrega contra la UNESCO. L'entitat ecologista considera que edificacions com aquesta van en contra de la declaració del Patrimoni Mundial de la Serra de Tramuntana. I pel que fa internacional, Cuba adverteix els Estats Units que provocaran un bany de sang si ataquen l'illa.
2: I acabam repassant la portada digital del diari Última Hora. Una immobiliària de Santanyí, el germen de la causa contra Zapatero. La Fiscalia de Ginebra va alertar l'Espanyola i va incloure els moviments d'un holandès amb interessos a Mallorca. Zapatero va cobrar 30.000 euros per anar a un fòrum turístic a Calvià. Aquesta imputació sacseja l'esquerra, les Balears i alimenta la dreta. PP i Vox coincideixen. L'informe sobre els cotxes sentenciarà el futur de Pedro Bestard. Investiguen un professor d'educació física d'un institut de Mallorca per agressió sexual a una alumna de 16 anys. Centenars d'interins de les Balears es poden convertir en fixos després de la sentència del Suprem. Veterinaris de Balears denuncien el Via Crucis per comprar medicaments d'ús animal a les farmàcies. Crítiques veïnals pel procés d'obtenir la nova targeta clau. Recull el diari Última Hora declaracions de Joan Carles Marc, metge especialista en salut pública i medicina preventiva, diu: hi haurà casos d'èbola a Espanya, però el risc d'epidèmia és molt baix. El pas de vianants maleït de Son Caliu desespera els grans davant de la farmàcia. Emergència habitacional. Fa 15 anys que som aquí i ningú ens ha dit res. La vida al peu del torrent de Navàrbara. I aquest accident mortal, succés tràgic a Pollença, mor un home després de l'explosió accidental d'un bidó de benzina que tallava amb una radial. Arrenquen els tràmits per a la construcció de 257 nous habitatges a Son Pardo, la meitat protegits. També de successos, ferida una menor després de saltar d'un penya-segat de 30 metres d'alçada, escalor d'esmoro. Que ha aturat una tonyina vermella de gairebé 300 quilos en aigües de sa Dragonera. Una doctora fora de servei reanima un atlot després de patir un greu accident de patinet a Palma. Global Sumo Flotilla Armengol reclama l'alliberament dels activistes balears de la flotilla Gaza, demanant protecció i respecte, diu. L'APB s'erigeix a l'autoritat portuària més transparent d'Espanya. També més titulars del diari Última Hora de la Plana Nacional. Rufián assegura que està disposat a presentar-se a les generals liderant un nou espai d'esquerres. Raúl Castro afrontaria la pena de mort als Estats Units i el fiscal confia en el seu arrest. I acabam amb els esports del Real Mallorca. El CEO corporatiu Alfonso Díaz valora el compromís de la plantilla del Mallorca i espera que s'alineïn els astres per aconseguir la permanència. Som Moji el darrer als precedents del Mallorca, a les finals per la salvació. L'equip balear que necessita una carambola per seguir en primera se jugarà per cinquena vegada la permanència en el seu estadi en el capítol definitiu del campionat. I d'arribar a les 9:37 minuts, ara tot seguit la informació del temps.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: I de la informació meteorològica, ja sabeu que els dilluns en Jaume Reiner mos fa la previsió de la setmana i els dijous ja mos dona dades de com tindrem el cap de setmana. L'escoltam.
1: Bon dia, començam el pronòstic xerrant d'aquesta situació en la que estem immersos, on tenim una dorsal anticiclònica que ens està enviant una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica. I això ja s'està començant a notar. De fet, ahir, Pollença ja va tenir una temperatura màxima de 27 graus. Avui, la jornada ha començat amb una mínima de 15 graus, per tant, una temperatura clarament més elevada que les dels darrers dies. I el temps d'avui serà completament assolellat, amb un cel ben destapat durant tota la jornada. El vent bufarà fluix i variable i la temperatura màxima podria tornar a moure's entre els 27 i inclús pot arribar als 28 graus. De cara a demà divendres, la situació serà pràcticament calcada, temps estable, sol radiant durant tot el dia i temperatures elevades. El vent continuarà fluix i variable, tot i que cap al mig cap vespre podria començar a imposar l'embat. Les temperatures demà es mouran amb una mínima d'uns 15-16 graus i una màxima que tornarà a arribar als 27 graus. Si miram cap al cap de setmana, en general continuarà exactament la mateixa tònica, temps estable, cel completament destapat i temperatures molt suaus. Les mínimes es mantindrien entre els 15 i els 16 graus, mentre que les màximes continuaran oscil·lant entre els 27 i 28 graus. I si miram un poquet més enfora, tot indica que aquesta situació d'estabilitat i de temperatures elevades ens podria continuar acompanyant també durant bona part de la setmana que ve. Per tant, entram dins d'una dinàmica amb un ambient ja gairebé d'inici d'estiu, amb temperatures clarament altes i amb molts dies de sol per davant. En resum, sol, estabilitat i calor suau que ens farà sentir que l'estiu ja comença a treure el cap.
0: I de gràcies a en Jaume Reiners, com diu, l'estiu ja comença a treure el cap, ja estem a les portes d'aquest estiu aquesta setmana i aquest abans que mos ha fet en Jaume ja per la setmana que ve continuarem així. Anem a veure quines dades tenim, perquè avui la temperatura en aquesta hora ja és ben alta, el termòmetre del Calvari marca 22,2 graus ara mateix i aquesta nit no ha davallat de 16,3. A les 6 de matí s'ha donat la temperatura mínima a l'estació del Calvari en 16,3 graus. Ara el vent està bufant d'est, llevant a 1,6 km per hora, amb una humitat del 54% i una pressió atmosfèrica de 1.026 hectopascals. En Umoll, en aquest moment, la temperatura és un poc més suau que aquí, 20,3 graus. Hem de dir que la mínima que s'ha donat en aquesta estació del Club Nàutic avui ha estat a les 7 de matí i, atenció, no ha davallat de 18 graus. 18 graus ha estat la temperatura més baixa que hem tingut en Umoll aquest vespre. El vent ara està entrant també de llevant, ho fa 1,5 km per hora. La pressió atmosfèrica està en 1.025,8 hectopascals i l'humitat a un 85%. I acabem fent una ullada a la situació marítima. De Formentor Cap de Pere, l'Agència Estatal de Meteorologia per avui preveu vent variable de component nord-est, gregal de força 2 a 3, marejol o mar rissada, una visibilitat temporalment regular o dolenta per boires i calitja fins i tot en alguns moments. I de 9:41 minuts, aquesta és la informació meteorològica. Ara vos hem de contar curiositats d'un 21 de maig. I de curiositat, Jaume, començam amb en qui fa festa
2: començam
0: avui, quin és el santoral?
2: Amb el santoral, sí, només n'hi ha una. Bé, n'hi ha un parell, però n'hem de destacar un, que és el principal, perquè segons la pàgina web del Bisbat de Mallorca, avui és Sant Cristòfol Magallanes i companys màrtirs. Vos explico un poc aquesta història. Ell i altres 24 companys, no tots eren capellans, hi havia capellans i lais, van ser perseguits i assassinats a Mèxic per la seva fe catòlica durant un conflicte conegut com la Guerra Cristera. Això va ser un 21 de maig i aposta se celebra a Sant Cristòfol Magallanes i companys màrtirs. D'acord? I després ja passaríem en els dies internacionals, si t'assembla, si vols parell bé, sí?
0: Vinga, sí.
2: Passàvem en els dies internacionals. N'hem de destacar un, que és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. És molt cerimoniós s'anunciat. Està declarat per la UNESCO i és per conscienciar la importància de la inclusió del diàleg intercultural, del diàleg entre cultures. I un altre dia internacional, ben interessant, Dia Internacional del Te.
0: Mira.
2: Del te en totes les seves
0: expressions. Vosaltres ja n'heu fet un de te avui. Maria, fas
3: sí.
0: Un te.
3: Ja n'he fet dos.
0: No tens un micro.
3: Ai, perdó, ja n'he fet dos.
0: Ja n'has fet dos?
3: Sí, però són sense teïna. Són descafeïnats.
2: Són infusi. Ah, va, que vas dir que en tenies descafeïnat. L'he de tastar.
3: Tenim una selecció de tes a la ràdio, en Jaume i jo, i qui vulgui tastar, que vengui, entre tes i infusions.
0: Infusions vàries.
3: Però avui és només d'un te o també de les infusions?
2: Té.
3: Només te.
2: Veig que té.
3: Que a més és motor econòmic de molts països. És important econòmicament per moltes societats.
2: Totalment, sí que sí. Aquest dia va ser impulsat per l'Organització de Nacions Unides, l'ONU, per reconèixer el valor econòmic, com tu bé deies, Maria, històric i cultural d'aquesta planta per molt de països. Després, pel que fa a l'àmbit regional i europeu, o sigui, dies internacionals, bé, dies europeus o mundials europeus, és el Dia Marítim Europeu i el Dia Europeu de la Natura 2000. Aquest darrer està dedicat a preservar la gran xarxa de zones de conservació de la biodiversitat al llarg de lo que és l'Unió Europea. I passam a les efemèrides.
0: Vinga.
2: Mira, un 21 de maig és una data que està molt plena. Jo sé que més ha destacat, és una que, a més, està com a connectada i, curiosament, van ser dos 21 de maig, però en 5 anys de diferència. És a dir, Lindbergh, l'any 1927, l'aviador Charles Lindbergh va completar el primer vol transatlàntic en solitari i sense escales. Va aterrar a París a bord de l'Espírit de Sant Louis després de volar 33 hores i mitja des de Nova York. 5 anys després, l'any 1932, exactament en Amélie Earhart, una dona, es va convertir en la primera dona en creuar l'oceà Atlàntic en solitari. Va gairar-se des de la Terra Nova i va aterrar amb èxit a un camp d'Irlanda del Nord. I quan dim un camp, és un camp. Va aterrar enmig d'un camp. No és que anés a un aeroport. Després també cal destacar una que també vull destacar, que és que neix la fundació de la FIFA. Un 21 de maig de 1904, 7 associacions nacionals, França, Bèlgica, Dinamarca, Països Baixos, Espanya, Suècia i Suïssa, es van reunir a París per fundar la Federació Internacional de Futbol, Associació FIFA. El detall curiós és que Anglaterra, el país que va inventar les regles del joc, es va negar a participar-hi inicialment per escepticisme. No hi va creure. Després s'hi ha afegit tants dos anys.
0: Què més tenim?
2: I una troballa accidental de la fotografia. L'any 1831, 21 de maig, per exemple, el físic Louis Daguerre va comunicar al seu soci, Josep, són noms molt raros, Josep Niepke, un descobriment totalment casual, la sensibilitat del iode de plata a la llum. Aquest accident químic va assentar la base per la intervenció del daguerreotip. Són noms molt raros, són tecnicismes molt raros, que és el que no coneixen nosaltres avui en dia per negatius de fotogràfics. És a dir, el que tu ara agafes és negatiu i ho mires a través de llum per saber quina foto te vas fer l'any 80.
0: Se va descobrir així.
2: Se va descobrir d'aquesta manera tan curiosa. Van ser dos químics que a través del iode de plata pues, van descobrir accidentalment els fotos negatius. I fins aquí, jo després tinc el musical, si vos pareix, quan anem de temps.
0: Tenim cançó, hem de contar moltes coses encara avui, però vinga, quina és la
2: Val,
0: cançó?
2: Mira, jo n'he destacat un, que és Escomiat de Queen, del grup legendari de Queen, liderat per Freddie Mercury, que va ser un 21 de maig de l'any 1991, la banda britànica llança el videoclip de la cançó These Are the Days of Our Lives, i va ser la darrera vegada que el món va veure en Freddie Mercury davant d'una càmera abans de la seva mort. De fet, el videoclip es va fer en blanc i negre per amagar els efectes de la seva malaltia.

0: un tema musical que avui no tenim temps d'escoltar tota la cançó perquè encara ens queden moltes coses per explicar.
1: Ben, podem fer un destacat, no?
0: Sí.
1: O quant el feim, aquest destacat? Podem... Sopar morbós. Podem... O morbós no, un poquet de premsa rosa, groga... Avui hi ha cineclub o no club pollens. Bé, sí. Vos expliquem. Vinga, avui hi ha una pel·lícula o no club pollens aquí de qualsevol manera mos toig un poig. O no, però bé, a pollens. Perquè avui se projecta la pel·lícula de la mujer más rica del mundo. Això és com sempre 8:30, entrades 4 euros socis, 6 no socis, això ja ho sabeu. Després ho tornen a dir a l'agenda. Però què és la mujer más rica del mundo? Qui era la dona més rica del món? Idò, na Lillian Betancourt. I han fet una pel·lícula basada un poc en l'escàndol familiar que hi va haver, que a més va ser un dels grans escàndols a França, que també va tenir repercussions polítiques en el final. I ja sabeu que... Bé, sabeu, no ho sé si ho sabeu, que na Lillian Betancourt i el seu amo tenien una casa a Formentor, Can Betancourt, o també abans era Can Roig. Varen estiuetjar i passar les seves vacances durant molt d'anys i molt d'estius aquí en el nostre poble. A més, ell era soci del club, ja sí. M'ho ha confirmat, en Biel.
0: En Biel, t'han fet, mos ha enviat la foto d'un carnet de soci.
1: Exacte. Després és veritat que quan ella se va morir, la seva filla, que seguia sent la dona, na François Betancourt, seguia sent la dona més rica del món, va ser l'hereva de l'imperi de L'Oréal Nestlé, va vendre, si no vaig equivocar, això és el que he llegit jo, va vendre Can Betancourt, Can Roig, per 13 milions ara fa un any, en el maig del 2025. Sí, i bé, hi ha molta gent que té històries amb aquesta finca.
0: Sí, molta gent de Pollença ha treballat per ells.
1: Exacte. No, jo no mos podria contar alguna cosa, però no tenim temps.
0: No hi ha temps.
1: No hi ha temps. Dir-vos que la pel·lícula d'avui, de què xerra exactament? I xerra d'un moment en què, de lo que va ser molt polèmic, un moment en què ella, que ja tenia uns 90 d'anys, quan va conèixer un jove artista, això va desfermar un gran escàndol, sobretot la seva filla, perquè ell, diguem que se va, o diuen que se va aprofitar una miqueta, de que li fes molt de regals, de que valien milions i milions i que sabia com aprofitat de qualque manera de que era una dona molt major i que no acabava de saber molt bé el que estava fent. Clar, ella com a filla, la filla de François, evidentment estava oposada en aquesta relació que tenien d'amistat, se va denunciar, hi va haver gravacions també per part de personal que feia feina a casa seva, això va acabar en els jutjats, com dèiem, també se va destapar que hi havia hagut pagaments de la família Betancourt en qui era, en quin president era?
2: En en Sarkozy,
1: en en Sarkozy.
2: Sí, en Nicolas Sarkozy.
1: Bé, va ser tot una història, però la pel·lícula en realitat per mi xerra només d'aquesta d'ella, de Lillian, i la relació que va tenir amb aquest jove fotògraf una mica esbojarrat i el que va passar dins la seva família, sobretot xerra d'això. Sí, avui vespre ho podeu anar a veure. Has de dir que han canviat evidentment tots els noms, que no sé si es acaba d'estar massa aprovat per la família, això, que la pel·lícula en si té crítiques més bones que d'altres. No és una gran pel·lícula, però nosaltres només perquè mos toca de qualque manera ja és un poc interessant. I poden sentir el tràiler, o no?
0: Sí.
3: Usted es la mujer más rica del mundo. ¿Qué le sugiere eso?
4: No me gusta la palabra rica. Afortunada es mejor. Jerome, con este ramo no veo a Guy. Si pudiera quitarlo, ni que fuera al aeropuerto de Honolulu.
5: Yo quiero que esta fotografía cuente la mujer que es usted.
4: ¿Quién es ese fotógrafo?
6: Pierre L'Enfantin.
5: Quiero ver a una heroína.
4: Tiene una reputación espantosa.
5: Yo no fotografío a la gente, yo la abrazo.
4: ¿A qué tiene?
5: Me incomoda. Hola, Jerome. Llena el depósito. Ese no es mi trabajo.
4: ¡Oh! ¡Es magnífico!
5: ¡Quiten esa porquería de ahí! ¡El servicio no pinta nada aquí! ¡Fuera!
4: ¡Venga, Raus! Usted me ha hecho revivir. ¡Ah! ¡Aquí está!
5: ¿Dónde está mi cielo?
6: ¿Usted siempre ha sido así?
5: Jugaremos a abrir todo lo que cierra en su interior.
4: Usted tiene la llave. Le haré un contrato de 10 años por sus creaciones. 2 millones al año, ¿le parece razonable?
6: Entonces no estaré ni un segundo más con ese gorrón. Esta mañana le dolía la espalda.
5: ¡Solo damos problemas! El pequeño descanso de la reina.
7: No te lances a una guerra contra Marianne. Se ciega, se equivoca, pero ha vuelto a la vida.
8: Y
2: Llegado a cierto punto, ¿por qué no detenerse?
3: Quiero ver hasta dónde llega esto.
5: No quiero perjudicar a nadie. Hay dinero suficiente para todos.
0: Bueno,
3: ¿no has dormido en casa? Me divierto con Pierre Allen. Volamos, disfrutamos.
1: Dinero suficiente para todos. Han de dir que per què era la dona més rica del món, perquè era hereva de L'Oréal barra Nestlé i tenia una fortuna, un patrimoni valorat en 90.000 milions d'euros.
0: 90.000 milions.
8: Calderilla.
1: No sé, una cosa així, a més o manco.
0: Aquestes imatges, no sé si simula, perquè clar, els oients ho han escoltat, nosaltres ho podíem veure, i se veuen molt de moments una casa amb unes vistes a la mà espectacular, una carretera que podria ser bastant semblant a Formentor, no sé si simula que, clar, tu has dit que tot era anònim, sense noms, però no sé si simula que sigui. Ella tenia cases per tot el món, evidentment, la de Formentor era una més.
1: Exacte, sí, també havia llegit, i que també la venuda de la FIA, que també passava moltes vacances a una finca privada, una illa privada que tenien seva a les Seychelles.
0: Sí, la millor era per allà, clar, tenia per tot el món. Molt bé, i doncs...
1: Ja m'ho vol recomanar una cosa, però abans.
8: Sí, que si vos interessa aquest tema i voleu seguir, voleu fer un seguiment, a Netflix hi ha una sèrie documental, una miniserie documental que va sobre el mateix tema, exactament, que es diu El multimillonari, el majordom i el novi, el nudi.
1: Que segurament és més acurat que la pel·lícula al final és una història de família.
8: I això és més documentat, està més documentat.
0: A Netflix.
8: Sí.
0: Molt bé, i damunt anem a l'agenda, que ve carregada de propostes, eh? Vinga.
9: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
0: I de començar amb el repàs d'aquesta agenda, on anem a recordar d'entitats, per exemple, que la tercera edat de Colònia farà una excursió cultural el dia 1 de juny en un museu de ferrocarril de Mallorca, Mercat de Manacor i dinar al Molí d'en Sopa, tot per 30 euros, i les inscripcions s'han de fer Caixa Colònia.
1: Demà hi ha donació de sang en un centre de salut de Pollença, en OPAC, a partir de les 4:30. Reserveu cita a donasang.org.
8: I el Corrotari Pollença ja té a la venda les entrades de l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, de Rubén García, que farà el claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu de l'entrada anticipada són 15 euros si la compreu abans de dia 30 de juny, i a la venda estan a Can Quadrado, a Pollença, i Electrònica Reus, a Umall.
0: I Cors Oberts ja informa que dissabte que ve, dia 30 de maig, a les 8:30, tindrà lloc el sopar solidari al pati del Sagrat Cos. Els tiquets tenen un preu de 13 euros. Inclouen sopar de pa amb oli, beguda i postres, i es poden adquirir al Sagrat Cos mateix.
1: I penseu que el Col·legi Joan Mas celebra el 50è aniversari divendres 5 de juny amb una gran festa a la que conviden a tothom. Hi haurà actuacions de cucorba, d'after sants, hi haurà parlaments i fan un sopar d'arròs brut, postres i begudes. O tiquets d'un sopar ja se venen, tenen un preu de 13 euros adults i 9 euros infants, i se poden comprar a la mateixa consergeria o secretaria de Joan Mas entre 8:30 i 1:30.
8: I passam al que és pròpiament l'agenda dia a dia que tenim per avui, de dijous 21, que és avui, cicle de conferències de l'UOM, a la xerrada Aprendre a gaudir de l'art, pautes bàsiques per desxifrar i interpretar les obres artístiques. És a càrrec de la doctora Ana Ferrero, professora de Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Serà el Saló Cultural d'Umall a les 6 i és gratuït. I també avui dijous, com vos acabam de dir, el Cineclub Pollença amb la pel·lícula La mujer más rica del mundo és a les 8:30, entrades 4 socis i 6 no socis.
0: I ràpidament vos contant les propostes de demà divendres. Per una banda, hi ha teatre de barra en un moll, el Saló Parroquial Aigua, la Bodeguita Llengo en Tàperes i en un cafè d'un moll Zuberkaufen. Les funcions són 8:30, 9:05, 9:40. 5 euros val cada funció, i les entrades les podeu reservar a orbiteditorial@gmail.com o comprar a la taquilla de davant d'un cafè d'un moll a partir de les 7:30. Vos en dic que demà Jordi Segura presenta el seu llibre Els complements circumstancials en el Club Pollença a les 8. I també demà es presenta el nou poemari d'Andreu Matamà, Les caires de l'estimera, a les 7:30 a Can Bum.
1: I dissabte i diumenge, en un museu, aquesta obra de teatre, Cadàver exquisit, de Teatreros, escrit per Napaiaia, dissabte a les 5 i a les 7, i diumenge a les 12, a les 5 i a les 7, tot i que a les 7 ja no queden entrades. Podeu comprar tiquets per 5 euros i ticketib.com.
8: I passam ja directament a la Bosc de l'Abadia, tot el programari que té que tenim per aquest cap de setmana, com s'inicia demà divendres 22 en la conferència i conversatori a les 8 de la fusta a la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotant d'Omoll. Serà càrrec de Diana Borràs Rodes, antropòloga cultural, i Antònia Puig Llobera, empresari nàutic. El lloc, l'Associació de Veïns del Port de Pollença.
0: I anem a dissabte, de les 9 a la 1 i de 4 a 7 hi haurà torneig de vòlei a la platja de la Gola. A les 11 s'inaugurarà la fira, la visita guiada a l'exposició de la fusta a la fibra, segona mostra del patrimoni marítim flotant d'Omoll, a càrrec de Diana Borràs i Antònia Puig. Tot això és a l'escullera del Real Club Nàutic. El primer ronquet serà a les 11 i mitja, ronquet en directe i subhasta, a càrrec de Toni Fiol, presentat per Santi Taura i Antoni Genova. Bart, aquesta la patrocina Urrotari, perdoneu, en Joy Pollença, ho tenim malament, la de les 5 i mitja Urrotari Club i la de diumenge Licors Moia. Hi haurà activitats infantils de les 11 i mitja a les 7 i mitja, a les 12 el taller gastronòmic de Santi Taura, maridat per Donor Vitícola, a les 11 i mitja al Centre Oceanogràfic de les Illes, a partir de les 11 i mitja feriran tallers, taules, tot això també ho faran diumenge. A la 1 hi ha el taller gastronòmic de Joan García i Ricky Cordero, maridat per Vinyes Formentor. L'etapa benèfica per a Fama serà a la 1 i mitja, música en viu, One Man Rocks a les 2, a les 3 torna a hi haver un taller gastronòmic aquest de Josep Coll, maridat per Cana Xartell, a partir de les 12 degustació de tapes de tots els restaurants que hi participen, que són moltíssims, com ha dit a les 5 i mig segon Ronquets, a les 6 el taller gastronòmic de Marga Coll, de Miceli, maridat per Vinyes Mortich, aquest taller gastronòmic especial amb barca, David Ribas i Àngela Fontes a les 7, heu de reservar les entrades que valen 30 euros a Terrae, taller gastronòmic d'Anders Erland, són 3 estrelles Michelin a les 7 en Cana Xartell i a les 10 de vespre Jimmy Fantasy, no sé si teniu temps per dir-lo de diumenge.
1: Vinga, diumenge hem de dir que continuen, el mateix que hem explicat, ni hi haurà més activitat del mateix tipus, a partir de les 11 hi torna a visita guiada de l'exposició, hi torna a un centre oceanogràfic, hi torna a un ronquet des de les 11 i mitja, també hi haurà degustació de tapes, hi haurà un altre taller gastronòmic a les 12 que és d'en César Mogollón, hi haurà Fisherman Friends Jazz Band a partir de les 12 i mitja, un taller de Pau Cintes a la 1 i també a les 2 d'actuació de Guillem Tacó.
10: IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
11: Bon dia, el president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, Carles Requesens, defensa que és del tot, diu, inacceptable que l'atenció primària als facultatius hagin d'atendre cada dia més d'una quarantena de pacients.
12: Declaracions avui en una entrevista a l'informatiu Matí, l'endemà que Requesens ha pres possessió al capdavant de l'òrgan col·legiat fins l'any 2030. Lamenta que la situació que travessa el col·lectiu, sobretot l'especialitat de metges de família.
13: Són les principals persones que pateixen agressions, són les principals víctimes, i no només agressions de pacients que són violents, sinó també moltes vegades agressions del sistema que els ha tractat d'una forma injusta. I quan parlo del sistema no només parlo de gestors, sinó inclús dins el propi col·lectiu metge.
12: Per això avança Requesens que els metges de família seran prioritaris en aquests 4 anys perquè admet són el col·lectiu que més pateix la pressió assistencial.
11: En defensa del col·lectiu de Carles Requesens, just en el mateix dia en què ja es compleixen 12 jornades de la vaga de metges.
12: Avui el sindicat mèdic Cimeval convoca 2 manifestacions, a les 11 davant l'Hospital de Can Misses, a Eivissa, i a les 6 i mitja de l'hora baixa a la plaça de la Reina de Palma.
11: I de la plana educativa, els equips d'atenció primerenca de les Balears han alertat del risc de pèrdua d'especialització en la detecció i atenció a menors amb necessitats educatives. Això davant els canvis organitzatius que ara planteja la Conselleria d'Educació.
12: Representants d'aquests equips han informat avui que la reunió que han mantingut amb el conseller Antoni Vera li han traslladat la preocupació per les modificacions impulsades per la Direcció General de Primera Infància que podrien afectar directament la inclusió educativa dels infants a l'etapa 0-3 anys. Durant la trobada, les professionals han defensat la necessitat de preservar el model pedagògic actual consensuat. Els canvis que es proposen, asseguren, podrien suposar una desestructuració d'aquest model. Critiquen que s'estiguin prenent decisions sense estudis previs ni proves que valin l'impacte en l'atenció educativa.
11: I Palma suma 23 nous autobusos per l'MT. Són concretament vehicles elèctrics que s'incorporaran ara de manera progressiva a la seva flota.
12: El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, assegura que és una primera remesa, però està previst que al llarg del que queda de 2026 n'arribin d'altres.
14: El total de lo que se preveu de dur ja en el curt termini són 68 autobusos en tres lots. Aquest primer, que són aquests 23 que ja estan entregats, un segon lot que s'entregarà a partir del mes de juny, que és segon lot és de Daimler Mercedes, i un tercer lot que serà d'Irizar, marca Irizar, i amb aquests tres lots tindrem un total de 68 autobusos durant aquest segon semestre d'enguany.
11: I el món alleu reaccions a la decisió dels Estats Units d'imputar ara l'expresident cubà Raúl Castro per un assassinat que va córrer fa més de 30 anys. I és que cada vegada són més les veus que consideren que així Donald Trump està preparant de nou el terreny per dur a terme a l'illa caribenya una acció similar a la que va dur a terme a Venezuela, que va acabar amb el president deposat i empresonat.
12: La darrera crítica ha arribat de la Xina. El seu portaveu d'exteriors ha reclamat als Estats Units que deixi de fer servir el garrot judicial contra Cuba i s'oposa a que forces externes facin servir qualsevol pretext per pressionar Cuba. La Xina ha afegit que dona suport de manera ferma a la sobirania i dignitat de Cuba i ha reiterat la seva oposició a les ingerències externes.
11: I d'on aquest punt arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
10: Més informació a ib3notícies.com.
15: Sofia, que escoltes?
16: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
15: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
16: Les veus que connecten amb el teu poble.
15: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
16: El 107.9, Ràdio Pollença.
17: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
18: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
19: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
20: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
21: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs, al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
22: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
23: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: Bé, molt bon dia a tots, oients. Nosaltres agafem la connexió de Tomó i un dia més, ja vàrem ser aquí, tornem avui com cada dijous i, com sabeu, parlam sobre aquesta hora la delegada, la regidora delegada del Port de Pollença, la Junaina Campomà. Parlarem de l'actualitat, coses que s'han implantat, temes d'agenda i de més, i l'hem de saludar, la tenim aquí en els nostres estudis. Molt bon dia, Junaina.
1: Bon dia a tothom.
0: I de bé, moltes coses en un Port de Pollença darrerament, també que cap de setmana serà la voç de l'abadia. Ara en parlarem, però bé, ja se comença a veure que és pràcticament estiu, no? Ja està tot adaptat per aquesta temporada, les restriccions de Formentor, ja en vàrem parlar, després les poden recordar en tot cas. Però la voç de l'abadia, que cap de setmana, la mostra de la Tonyina, i bé, hem vist moltíssimes coses, que se faran exposicions, també temes històrics, com bé, hi varen parlar amb aquestes dues dones que faran l'exposició sobre els antics mestres d'Aixa i com ha evolucionat tot això, i molt interessant, no? Bé, com ho veus? Perquè hi ha un bon programa aquí.
1: Sí, no? Jo crec que estan d'enhorabona, perquè també vull també donar la felicitació també a l'àrea de Fires i Mercats i al seu regidor, Antoni Cànaves, perquè també aquesta fira de Sabors de l'Abadia, que és la segona edició, jo crec que l'any passat ja va ser un èxit, i bé, crec que se preveu que guany també torna a ser un altre èxit. Per tant, tres dies, però bàsicament són dissabte i diumenge, que tindrem, diguem, davant la mà, la nostra, aquesta postal tan estimada que tenim de vora la mà, pues, una oferta gastronòmica i una oferta, diguem, també d'activitats molt, molt, no sé, que la gent gaudeu molt, no? Jo vull destacar que, aquesta, la de la Tonyina, que és el que mos han, de qualque manera, mos han fet arribar, no? Que aquesta captura de Tonyina que se va iniciar en Toni Fiol, que és aquest pescador que de qualque manera lidera, no? aquesta, aquest,

0: tema de la pesca de la tonyina, sobretot a Pollença, jo crec que a nivell de Mallorca, un pescador jove, que innovador, i que bé, ha fet un poc d'aquesta atura un negoci, diguem, sostenible i un negoci que també ajuda. Crec que he llegit que va, o l'he escoltat que va dir que en el 2025 a les borderies varen consumir uns 565 quilos de tonyina en total, i ara s'aprova quasi més de 700, no? A part de que la tècnica un pot de conservació de la tonyina empleen una tècnica que són pioners, aquesta Ikehima, com una tècnica japonesa, que fa que entenem que aquesta tonyina, a part de ser pescada a les nostres de més de quilòmetre zero, també gaudeix d'una excel·lent qualitat, no? I bé, jo crec que en un final hi ha 12 restaurants, menys a Fama, que també farà una tapa, 8 tallers gastronòmics, que veurem degustar, són 10 euros per degustar un plat. I
1: que això anava a dir que 10 euros
0: en xefs importants.
1: De 10 euros és un preu simbòlic, bàsicament, perquè un restaurant aquí plats poden faran tartars de tun, faran com a llonguets amb...
0: Sí,
1: ha de rae, com amb una salsitxa de tonyina, no?
0: Sí, crec que tant de tallers gastronòmics com les, diguem, les ullots, bon, cada aquest 12 restaurants més la parada de Fama tindran contínuament una preparada, una tapa per poder degustar en qualsevol moment, i mostren una alta qualitat, diguem, de la nostra oferta gastronòmica de la nostra zona, perquè és vera que hi ha en aquest taller ve gent de tota d'altres llocs, però sí que aquests restaurants de la nostra contrada mostren un elevat nivell i qualificació gastronòmica. També és vera que hi ha un taller gastronòmic que de qualque manera destaca, que és aquesta experiència a la mà, no? en l'Anxas Gaviota, en Terrae, que és bé, que se podrà gaudir, és una mica més car, 30 euros, però té un aforament limitat, i que podràs gaudir d'aquesta experiència de veure cuinar i de qualque manera aprendre a fer aquest taller dins no sé, un ambient totalment dins la nostra badia. La veritat és que hi ha molta oferta, però també és vera que l'Odo Ronquet i la subhasta és tot un espectacle. Tot un espectacle.
1: Això és com a temps passats, no?
0: Sí, que val la pena veure. Hi ha tres ronquets, tots les subhastes en benefici de les tres entitats socials que tenim al nostre municipi, emblemàtiques, i a més fan una feinada, no només emblemàtiques, han estat innovadores, pioneres en el seu moment, vull dir, de posar-se a marxa, que els prodis a Weimar i a Fama, i que sempre estan disposades a col·laborar i que de qualque manera tenen una col·laboració sempre constant a l'Ajuntament en qualsevol acte que facin. Per tant, ben donades aquesta, en benefici d'aquestes tres entitats.
1: N'hi haurà dues. Una dissabte a les...
0: Dissabte a les 11:30, a les 5:30 n'hi ha una altra.
1: I després diumenge...
0: Una altra a les 11:30, són tres.
1: Sí.
0: Dues
1: dissabte, volia dir.
0: Dues dissabte i una diumenge. Per tant, jo crec que és important que l'any passat crec que era una durronca, jo és que va anar un benefici d'una entitat, no sé, jo crec que és una bona notícia, una bona gestió de que enguany siguin les tres entitats que se vegin beneficiades i que tot durronca. Però també és vera que és tot un espectacle, si qualcú no ho ha vist mai, és veure un poc aquest... Com aquesta tonyina.
1: Un peix de gairebé 2 metres, com se maneja, com...
0: Que oscil·len, m'apareix, entre 150 i 200 quilos. I que realment són...
1: I a més, molta gent se sorprendrà, però Mallorca és un dels punts més importants del Mediterrani per la pesca de la tonyina vermella, i s'han arribat a pescar aquí tonyines de fins a 300 quilos, és a dir, que imagina com és una tonyina de 300 quilos. I però, molta gent no sap la importància, no?, que té Mallorca en aquest tipus
0: sí,
1: de pesca.
0: Sí, no, jo crec que abans la tonyina, evidentment, tenia altres mètodes de pescar, que ara alguns estan prohibits, perquè bé, això també hi ha normativa de la Unió Europea, però bé, hi ha hagut aquest procés, és vera que hi va haver una baixada molt important d'animals, no?, d'aquesta espècie, per tant hi va haver aquest procés de recuperació que sembla que va començar en el 2021 i que bé, ha anat avançant millorant les tècniques, no? I això és important. Però bé, jo d'aquesta fira també m'agradaria destacar que també no és només una fira gastronòmica, sinó que també és una fira que on també es vol posar de relleu un poc la nostra història en la mà. No? Ja l'any passat hi va haver una conferència també d'en Antònia Puig i d'en Iana, empresària nàutica, i d'en Diana Borràs, antropòloga, no? Que ens varen contar un poc tots aquests mestres d'Aixa, com el seu començament, etc etc. I enguany van una passeta més endavant en el sentit de com varen passar, aquí varen tenir, diguem, drassanes, vull dir, feien barques durant molt de temps, i que se va passar també de la fusta a la fibra, perquè se va modernitzar també tota aquesta construcció també de barques i de vaixells. I això també van ser pioners les empreses d'aquí, d'un moll, i és un llegat que és molt important i que, per tant, és un goig que n'Antònia i na Diana també ens ajudin a tenir-lo present i que tots el coneixem, perquè a lo millor hi ha molta gent jove que no coneix aquest llegat, que no, ara, en un final, clar, la globalització i l'alta estructura de costos ja no se fan les barques aquí, però sí que nosaltres que hem estat pioners en aquest sentit i hem tingut empreses molt pioneres. Que hi haurà dues una exposició a l'escollera d'un nàutic i dues visites guiades a les 11 del matí, dia 23 i dia 24. I a més, divendres, que és demà, jo crec que convidaria a tothom a les 8 a anar a la Sociedad de Veïns a la xerrada. Mos contaran, bueno, això de primera mà. Mos contaran, sí, aquesta història de primera mà.
1: Les vam entrevistar a la ràdio i mos van convidar a tots perquè serà molt interessant i és un tema que desperta molt d'interès.
0: Per tant, jo crec que és un cap de setmana interessant. A més, hem d'afegir que també tenim Teatre de Barra en un Moll aquest divendres, demà vespre. De qualque manera també convidar la gent que s'apunti. És una experiència teatral que hi ha a diferència de la cultural, que és la Bodeguita, i l'altra no record quines bones, ara no me surt un nom, però que de qualque manera també és una oportunitat per disfrutar i gaudir d'un cap de setmana molt intens en temes culturals i en temes també de qualque manera gastronòmics, socials, etc. No?
1: Sí, al final el Port de Pollença se convertirà aquest cap de setmana un lloc de referència on vendrà gent d'altres pobles, i més fora de Mallorca, lo millor, perquè bé, la primera edició ja va ser un èxit i aquest segon també té pinta que anirà molt bé. I va bé, convidar a tots.
0: L'altre és el cafè d'un moll, perquè vull pensar. Moll. Sí, i m'apareix que han d'enviar, si volen anar-hi a les funcions, han d'enviar un correu al mateix lloc, però orbitaeditorial@gmail.com, i si volen reservar. Però bé, ho dic perquè crec que ho tens, mos acompanyarà Bruno, i jo també crec que és important per totes aquestes activitats.
1: Darrerament a Pollença, quan se fan coses així, ja sigui la Fira de Tonyina, el teatre o qualsevol activitat, ho tens, no sol acompanyar, serà fantàstic.
0: Vull aprofitar perquè tots aquests esdeveniments també impliquen a moltes àrees de l'Ajuntament. I jo també vull tornar, i ho aprofito per posar en relleu la meva àrea, l'àrea de serveis, de la brigada, del personal de l'Ajuntament, que no és fàcil muntar tota aquesta, diguem, tota la infraestructura perquè aquest tipus de fira sigui possible. Per tant, ja fa estona que hi fan feina, aquests darrers dies són intensos, i per tant, des d'aquí vull donar les gràcies també al personal de l'Ajuntament, sobretot a la brigada, per fer possible aquest tipus d'esdeveniments i que un moll se'n senti recolzat.
1: Molt bé, ja sabeu que cap de setmana podeu anar a menjar un pot de tonyina, exposicions, a veure teatre de barra, moltíssimes coses. També, ja aprofitant nosaltres per fer publicitat, perquè hi ha un poc la gent que si tot això ho teniu un poc dispers, podeu anar a la nostra agenda, radiopollença.net, i tenim tot detallat, horaris, localitzacions, què se farà, i bé, ho trobareu allà. També hem de parlar d'altres temes, seguint un poc la continuïtat d'ahir de la Ronda de l'Oposició, varen tenir una mollera pollencina i varen posar sobre la taula que hi ha moltes queixes a xarxes socials sobre manteniment de carrers, sobre manteniment d'un municipi en general, i bé, va parlar un poc sobre tot aquest tema i bàsicament va dir que ara en el tema de pressupostos també s'han llevat uns 10.000 euros de manteniment de carreteres en guany. Això va ser ahir a la ronda de l'oposició i m'agradaria que féssim una valoració parlant un poc sobre aquest tema.
0: Bé, jo crec que anirem per passes, perquè jo aquest tema de carreteres, manteniment de camins, això és una errada que subsanarem tot d'una, perquè és vera que aquest deu no és que s'hagi estat una errada i veritat no hi ha problema. Nosaltres continuem amb el manteniment de camins i seguim en marxa. És vera que a vegades no arribam a la rapidesa que se voldria, perquè també, jo ho repeteixo, l'Ajuntament no té personal propi per fer camins i han de disposar d'empreses externes, i a vegades no és fàcil, sobretot en pretemporada o en temporada o quan aquests moments que són només que estan molt demandats. Però aquest 10.000 euros, que no se preocupi ni cap persona de la ciutadania ni la senyora Bianca, que no és que hi haurà aquest 10.000 euros en el final per dedicar, i més, perquè l'any passat crec que ens van gastar al voltant de 40.000 euros i enguany bé, no sé en quina quantitat arribarem, però bé, se faran camins. Després, el tema de manteniment, jo és vera que nosaltres hem fet, en un moll s'ha fet una campanya de manteniment, bueno, una campanya, hem dedicat aquestes setmanes a un parell de carrers d'Humoll també per subsanar diferents problemes que a la vora havia, de que arbres que han aixecat la cera, clots que s'han fet, etc, etc, no? I continuam. També continuarem ara la setmana següent, també em va faltar segons quin tipus de llots on saben que està molt deteriorat l'asfalt, com pot ser l'entrada a l'avinguda de Bòcaris, el carrer Formentón Bòcaris, que també és una cosa que també s'ha demanat, i però han hagut d'ajustar l'agenda per poder-ho fer, i moltes altres coses. Nosaltres anàvem fent, i crec que hi ha moltes qüestions que nosaltres ens van arribar, quan vam arribar ens van trobar una línia verda plena de merda, 800 incidències sense contestar. I el que nosaltres hem fet precisament és posar ordre. Posar ordre i anar a contestar totes les incidències que ens arriben, intentar solventar-les. Amb molta més agilitat. És vera que no podrem arribar moltes vegades en un 100%, però sí que intentant donar resposta a la ciutadania. Per tant, jo la veritat és que m'agradaria, evidentment, tenir més recursos. També és vera que a vegades se jubila personal de l'Ajuntament i no se reposa la suficient més rapides. Això mos passa i, per tant, han d'assumir aquesta mancança, però intentant, de totes maneres, millorar. Ja he dit, feim molta feina en un moll i bé, esperam. No se pot arribar mai al 100%, perquè és molt difícil, tenim molta superfície i tenim molt de retras acumulat de molts d'anys enrere. Per tant, de qualque manera, jo també m'agradaria dir coses en positiu, perquè ja he dit que nosaltres hem fet aquest carrer, Joan 23, carrer Llevant, carrer Formentor, diferents, i ara, doncs, com dic, la propera setmana altres també en faran d'altres, i altres temes d'asfalt, però també, com vaig comentar la setmana passada, també s'ha fet una millora en la senyalització, diguem, de carrers, de pas de peatons,
1: sí, també hem vist en un moll que s'han posat uns badens a...
0: I ara també, en badens on molta de gent demanava ja feia temps. Això també he de dir que l'àrea de policia també, que ha fet molta feina en aquest sentit, i que per reduir segons quina zona la velocitat, perquè molta gent també se queixa a vegades de que no m'ho adona en compte, però entrar en una avinguda que encara que trobem que tenim la vista que han d'anar 30 o han d'anar 20 i no ho respectam, no? Però, i això va dins, returen, però la veritat és que s'ha fet aquesta feina, ja s'han instal·lat molt de badens també en un moll per ajudar en aquesta, diguem, que tinguem un poble amb una circulació molt més, diguem, reposada i molt més tranquil·litzada. Jo crec que això també ho hem de valorar en positiu.
1: I al final un carrer com Joan 23, que té tanta afluència de cotxes, també, com deies, en un principi hi ha aquest cartell, no?, de la cara feliç, la cara trista...
0: De sí, de que si te passes de velocitat t'avisa.
1: Sí.
0: I bé, jo crec que amb això ja mos hauria de bastar, però he de reconèixer que no mos basta. Per tant, ara mos trobam un parell de badens en un llarg de Joan 23 i altres llocs. Bé, esperen que entre una cosa i l'altra realment aconseguim l'objectiu, que és que realment la circulació sigui una circulació reposada, que no impliqui riscos, que no tingui un excés de renou, etc, etc, que jo crec que el que hem d'intentar mantenir a tot un nucli urbans de tot Pollença, de qualque manera.
1: I també volia demanar com, per exemple, com triau carrers, perquè va sortir també aquest tema, com triau carrers que s'atén les males herbes, no s'atén, perquè també en aquest pla d'arbrat va representar que hi ha pics que segons quines herbes no se poden tear perquè és un curs natural a pic d'aquesta vegetació.
0: Bé, jo la veritat és que de l'ànima de ment és la que du el tema de poda i el tema, jo crec que és a dir, el pla d'arbram us ha donat unes eines de gestió que ja, a més,
1: és un pla ja, que quedarà ja, és un pla que ja queda,
0: és un pla que anirà en una aprovació inicial en un proper pla. Per tant, jo crec que és important. Aquí la ciutadania tindrà l'ocasió de diguem, d'aportar totes les suggerències, queixes, tot el que vulgui. Per tant, això també és important. Però bé, el que ha donat és unes eines que ja s'han començat a aplicar. Vull dir, nosaltres la prioritat que donem, ja he dit, nosaltres també demanem de les empreses, diguem, externalitzades, no de personal propi de l'Ajuntament, i bé, a vegades nosaltres donem una ordre de que se faci aquell carrer i a vegades tarda més del que nosaltres voldríem. A la millor li donen d'ordre fins descat de 2 setmanes no hi pot anar el jardiner, o descat de 3 setmanes, perquè per molta feina que té, normalment és perquè té molta feina i no hi pot anar. Per tant, són per aquestes qüestions. Vull dir, realment aquest pla també dona unes prioritats, aquestes prioritats pràcticament s'han fet totes, i sobretot són prioritats de sanejament, de que un arbre no tingui perill de caiguda, etc, etc. Jo crec que això era la més important. També gaudir de que els nostres arbres també estiguin el més sants possibles. I d'això se tracta, que estiguin sants, de que ens donin ombra, de que siguin un bé valorat. També jo vull dir, ja que aquest pla d'arbre també considera, i això no és anecdòtic, però bé, que aquests grups de, diguem, ara m'ho sortirà la paraula, bueno, de conjunt de tamarells que ha l'avinguda de Bocaris, ara no m'ha sortit la paraula, perdoneu, també s'han considerat com arbres singulars, és a dir, tenim un conjunt també de tamarells a la nostra resta d'avinguda de Bocaris, perquè a més conservam un trosset de l'antiga avinguda, i que això també és un element que hem de posar en valor de, diguem, en el nostre patrimoni arbori. Tenim 4.000, no? Quasi 4.000 arbres, i que estem, diguem, en un moll, té un 60% d'aquesta zona arbòria, diguem, del nostre municipi. Per tant, ara el que ens hem de dedicar és a cuidar-la, que són les podes, així, no podem fer el que se feia abans de matxacar un arbre i tallar-li tot, perquè això ja, de qualque manera, ja està ben descrit científicament, està desfasat, i que per tant el que hem de fer és que les podes no interfereixin en els edificis, que deixin passar el trànsit, que estiguin evidentment lo suficient fluides, no? perquè passi l'aire i perquè passi la claror, però que també donin ombra i facin la seva funció de purificar el nostre aire i mantenir la nostra salut. I això és el que està enfocat aquest pla d'arbrat. Però bé, com he dit, també hi haurà una ocasió d'informació pública perquè tothom que vulgui pugui dir la seva en aquest pla de gestió de l'arbrat, que jo vull dir donar les gràcies també aquí a l'àrea de medi ambient, perquè és fruit de molts mesos de feina. Això no és fruit. Seríem pioners en molt d'altres municipis de quan ara som pioners, no seríem, som ja pioners en posar en marxa aquest tipus de gestió, com Palma, o sigui, ciutats, diguem, de qualque manera rellevants en la nostra petita illa. Crec que hi ha a Inca, a Artà, Felanitx, Manacor, per tant, ja no són nosaltres tots sols que hem fet aquest canvi, sinó que és un canvi que ja ha liderat altres llocs i que nosaltres ens sumam en aquest lideratge, perquè creiem que és la porta i l'oportunitat per tenir un municipi més verd, més saludable, i que ens aporti més confortabilitat, baixar la temperatura a l'estiu dels nostres carrers, que això també és una qüestió
1: nombre, no?
0: Molt important.
1: Molt bé, i una eina, nosaltres hem d'anar acabant, convidar a tothom a Sabors de la Badia aquest cap de setmana, teatre de barra, moltes activitats en moll, no sé si vols afegir res. Ràpidament, no, però hem parlat un poc de
0: bé, de no, només volia afegir que hem posat en marxa des d'Encer també una campanya diguem, amb activitats singulars, restaurants, bars, etc, comerços, però de tot singulars. Fins ara ho fèiem amb els hotels i grans superfícies i ara hem ampliat. Això comença per un nucli centre de Pollença, hi haurà educadors ambientals que explicaran com ho han de fer, se recollirà la matèria orgànica, que és un dels objectius d'un nou model de recollida de residus, recollir separadament la matèria orgànica, i també identificar contenedors amuntats perquè així saps quin de qualque manera contenedors identificar de quins establiments són, no? I això anirà identificat. És un avanç, anant fent passes per implantar aquest nou model de recollir residus, i que això crec que és una passa de gegant. No hi havia, pràcticament feia molt d'anys que estàvem estancats, nosaltres quan vam arribar era un tema que estava molt estancat, i ara jo crec que hem fet una passa de gegant, passa a passa, que a final d'any creiem que ja haurem de qualque manera fet tot el canvi d'aquest model.
1: Molt bé, Yunaini, moltes gràcies, una setmana més. Ens tornarem a veure. Bé, dijous qui ve, t'escoltarem aquí per dematí, després en un ple, perquè ja és la setmana qui ve, si no
0: m'ho entenc. Sí, dijous qui ve.
1: I res, convidar tothom a Sabors de l'Abadia aquest cap de setmana i totes les activitats que se fan en Humor i a Pollença. Moltes gràcies, Yunaini.
0: Gràcies a tothom i a gaudir d'aquest cap de setmana.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords. O faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona. Tindré prou amb el teu Barcelona. Escampats pels teus racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

Aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sop a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarres velles, banderes als balcons.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Nova arribada d'embarcacions amb persones migrants a les illes. Aquest matí n'han estat interceptades dues més a la platja d'Escopinar, Formentera, en prop d'una trentena de persones, entre d'elles una dona ferida lleu. Se sumen a les quatre que ja van ser rescatades ahir entre Cabrera i Formentera, amb un total de 84 persones. Anem a ampliar aquesta informació. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia. Aquesta dona que deies ha arribat ferida i amb molèsties a les cames, motiu pel qual ha estat atesa pel servei d'emergència del 061. A les embarcacions viatjaven almenys 9 dones i 2 nens petits. Es tracta d'un gran grup amb prop d'una trentena de persones d'origen subsaharià, en concret del Senegal i de Costa de Marfil, segons ha pogut saber IB3. En la intervenció ha participat la Guàrdia Civil de Formentera, qui també investiga l'aparició de 2 cadàvers a les costes de l'illa i si haurien caigut d'alguna de les embarcacions irregulars que aquest dia s'estan arribant a l'illa.
1: Gràcies, Carmen Cires, en directe amb aquesta informació que vos avancem a IB3 Ràdio. Anem amb més qüestions, en aquest cas de la plana judicial, perquè el reconegut corruptor Víctor de Aldama ja és dins l'Audiència Nacional, on ha de declarar com a investigat pels contractes de mascaretes i d'altres materials a les Balears i també a les Canàries durant la Covid. Compareix a petició de la Fiscalia Anticorrupció i ho fa arran de l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil de l'UCO.
3: El document apunta que aquests contractes haurien estat facilitats per Coldo García, exassessor de qui aleshores era el ministre de Transports, José Luis Ábalos, a canvi d'una contraprestació de 10.000 euros al mes. Les defenses de García, també d'Ábalos, han demanat l'arxivament de la causa perquè, recorden, ja s'ha jutjat el Suprem en un judici celebrat fa setmanes i que ara està pendent de sentència.
1: I pel que fa a la imputació de l'expresident Zapatero, continuen també les reaccions. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reconeix que ha estat un cop dur, sobretot per la militància socialista, però confia a que pugui defensar-se i donar les explicacions pertinents per demostrar la seva innocència.
3: Així mateix assegura que aquesta situació no està passant factura, diu, a la imatge d'Espanya a l'exterior, ho ha dit avui en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: A mí nadie me ha preguntado por este asunto. La imagen de España en estos momentos internacionalmente es muy sólida, una de las mayores de su historia, por muchos motivos, por nuestro posicionamiento político e internacional, la percepción de España como país, de su posicionamiento internacional, de la política exterior, es muy aplaudida.
1: Per ser en aquesta entrevista, Álvarez també ha confirmat que les autoritats d'Israel, també és notícia, han alliberat avui tots els activistes de la flotilla abordada per la seva armada en aigües internacionals a la Mediterrània.
3: Entre els alliberats hi ha els balears Toni Riera, Lluís de Monet, també Alfonso Santos. Tots ja han estat sent deportats. Concretament, tenen previst sortir avui d'Israel per via aèria. El grup d'advocats Sadalà, que els assessora, així mateix ha criticat l'acció d'Israel perquè entenen constitueix un flagrant, diuen, violació del dret internacional.
1: I la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, confia en assolir un acord unànim amb les comunitats autònomes pel que fa al repartiment dels 7.000 milions d'euros del pla estatal per construir més HPOs a l'Estat. Ho ha manifestat fa uns minuts abans de la reunió de la conferència sectorial que ha de tractar aquesta qüestió.
5: Hoy mi confianza está en alcanzar ese acuerdo unánime, es lo que he podido también escuchar en boca de las comunidades autónomas en relación a este proyecto, que alcancemos ese proyecto, ese acuerdo unánime en el reparto económico para lo antes posible estos 7.000 millones de euros que se ponen ahora para alcanzar el derecho a la vivienda, para construir el parque público de vivienda, sean una realidad.
1: I davant aquesta informació toquen les 11 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Bé, molt bones, oients. Nosaltres seguim-ho directe des del port de Pollença i torna a tocar aquesta tertúlia, aquest espai, no?, coordinat per l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Pollença, posant les ueres a peu de carrer. I com sempre, tractam temes socials, tractam temes d'interès, d'actualitat, i per això tenim la tècnica d'igualtat, en Xisca Figuerola. Molt bones.
1: Hola, molt bon dia a tots i totes, de nou.
0: Idò, tractarem un tema, no?, que està a l'ordre del dia, també motiu que va ser un dia internacional fa poquet, sobre això, i és l'LGTBI-fòbia, no?
1: Això mateix, diumenge va ser el dia, bueno, per reivindicar, no?, el dia en contra de l'LGTBI, fòbia, i avui hem fet una taula de... Aquí tenim altres persones, tenim en Baltasar, el tècnic d'un parell, i jo encantadíssima de compartir amb Baltasar, tècnic de l'àrea d'igualtat. Hola, gràcies per ser aquí, Baltasar.
2: Hola, què tal, com va?
0: Ja t'enyoràvem per aquí, Baltasar.
1: Sí, Després tenim a Francina, hola, que se, com recordam, està en pràctiques també a l'àrea d'igualtat. Bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: I després tinc en Jaume
4: Gomà. He vengut escapat després de fer bon dia, he vengut disparat.

0: Però cap en esport de pollença perquè no me vulgui perdre.
1: Aquesta, no, i, aquesta. Bueno, encantadíssima de que compartesquis amb nosaltres aquesta taula.
0: Un plaer.
1: I res, bueno, avui pues, xerrarem un poquet d'aquest tema, no? Avui tractarem un tema que encara és molt present en la nostra societat, que és l'homofòbia, més, bueno, coneguda com LGTBI-fòbia, perquè és on implica aquestes segles, impliquen a tota la diversitat de persones, no? El col·lectiu, és a dir, el rebuig d'odi o discriminació cap a les persones homosexuals o cap a qualsevol orientació sexual, identitat o expressió de gènere, que no sigui l'heterosexualitat. Tot i els avanços socials dels darrers anys, encara hi ha persones que pateixen insults, assetjament, agressions físiques o discriminació només per estimar algú del mateix sexe. I això no és només injust, sinó que també és una violació dels drets humans i de la llibertat individual. I bé, doncs, si volem, entre tots i totes, podem començar a tractar un poquet, primer, xerrar pues, què és l'LGTBI, no? Començarem un poquet amb aquesta introducció, com va començar. Si voleu, Jaume, Baltasar.
0: Jo ho he hagut de mirar, ho sabia.
1: Sí, perquè tots i totes ho sabem.
0: Em vaig quedar sorprès el de ser I d'intersexualitat. Ho he descobert en 57 anys. Eh? És ben penós, això.
2: No, és que abans de començar vos ho deia, no? Perquè és LGTBI, i fòbia, però també hi ha més, inclou més col·lectius, no?
0: Sí, és LGTBIQ+.
1: Q+, sí, sí.
0: Que després aquí de dins està... Pues,
3: també
0: hi
3: pot haver pansexualitat.
1: Sí, que després, bueno, també... és que, clar, són moltes maneres, perquè ja no és només... Clar, entenem lesbianes i gais, no? Però també després el que xerràvem, hi ha aquesta expressió de gènere, aquesta identitat, que també això hauríem d'explicar, mm-hmm. perquè a vegades, bueno, jo crec que a vegades ens perdem amb aquest tema, no? D'aquesta diversitat que hi ha, no només que siguin... persones que siguin del mateix sexe, que pues, tinguin relacions amb persones del mateix sexe, sinó que després hi ha aquesta pues, expressió de gènere o aquesta identitat de gènere.
3: Jo crec que la gent que ens escolta ha d'entendre que és un dia per reivindicar la violència pues, cap a aquest col·lectiu que siguin diguent ja no només es rebuig o s'odi cap a persones que també entenem homosexual, sinó també per la seva identitat de gènere, que pot incloure també pues, homes o dones trans,
0: totalment no binari,
3: transsexuals o transgèneres, i també parlàvem d'expressió de gènere, que feim referència. L'expressió de gènere és que moltes vegades se produeix aquest tipus de violència cap a homes o dones per fet de la seva expressió. És a dir, independentment de la seva orientació sexual, de saber si li agraden homes, dones... o les dues coses, pues, hi ha una violència per la seva expressió. Per la seva expressió és aquesta part, diríem, d'expressió pues, física, que moltes vegades no està associada en el seu sexe o en el seu gènere. Per exemple, entendríem que se realitzi violència cap a un home que és femení, que té una expressió femenina, que moltes vegades és així. És a dir, moltes agressions que s'estan duent a terme a lo millor no ho saps, que tampoc l'orientació sexual que pot tenir, sempre donant per suposat que pues, si un home té característiques associades a lo femení, necessàriament ha de ser, per exemple, homosexual, i no sempre és així, perquè això també seria un prejudici. I aquest tipus de violència, per tant, englobaria això, l'orientació, l'identitat i l'expressió.
0: I a col·lació del que dius tu, això de que realment l'expressió, a vegades hi ha gent que se sent s'afeminat, diguéssim, per tota
1: sí,
0: la vida.
1: Sí, el que s'ha dit tota la vida.
0: Un afeminat no té per què ser homosexual. I això la gent va molt equivocada, té una idea molt errònia.
1: Molt
0: que tu siguis afeminat o que tinguis una... I vos diré més, que tinguis una estètica femenina. És a dir, que tu vulguis... Avui en dia posa't ser una falda, un home, no és cap escàndol. Fa 50 anys ho era. No te paris per una falda pel carrer perquè t'hagués tratat de...
1: Bueno, encara avui dia, encara m'agradaria veure, encara que...
0: Està un poc més acceptat, de fet, les modes, si ara veus les modes, diguéssim, el que són les xarxes i tot això, sabeu que la moda ja s'ha posat més... A veure, que hi ha gent que encara veus comentaris, que fan un comentari, jo una falda no la me pos ni loco, respectable.
3: És així, Jaume, encara hi ha influència del patriarcat, pues que és aquest model i que moltes vegades veiem que aquestes agressions o aquest odi se fa moltes vegades per dur aquestes característiques físiques no associades en es, diríem, el que tocaria ser segons el patriarcat.
1: Clar, també jo crec que hem de tenir en compte el tema de que començar per la base de diferència, jo crec que altres programes ja ho han comentat, no? La diferència entre sexe biològic i gènere, que la gent aquí ja començant per la base, que és aquesta, de que no sap la diferència, no? Que sexe biològic és en el que tu biològicament neix, no? Però després el gènere, entenguent que és una construcció social, és a dir, no és algo natural, és algo que s'ha construït socialment. Qui te diu que marca, diguem, aquesta marca del patriarcat que tu diu, vale, tu ets, neixes biològicament així,
3: com masculí, masculins,
1: i, i has de, pues, t'has de comportar com un home, i si neixes amb els òrgans reproductius de femenins, t'has de comportar com una dona. És a dir, entendre la diferència, que una, quan xerrant de sexe biològic és femení o masculí, i quan xerrant de gènere xerrant d'home i dona. És a dir, que aquest gènere és una construcció social, no? I d'aquí, pues, bueno, tot el que estem comentant.
0: I a col·lació també del que dius, tota la intersexualitat, que vols dir que vaig descobrir tan tard i va fer tanta vergonya que és... descobrir la intersexualitat, també s'han descobrit tio dient, com pot ser mai que en 57 anys...
2: L'intersexualitat
0: no la tries tu, també de per natura. Sí, a col·lació del que dèiem biològicament.
1: Biològicament.
0: Una persona que neix, per exemple, en cos d'home, en cos masculí, però té els òrgans genitals d'una d'una femenins.
1: Bueno, de fet, hi ha un...
0: O al revés.
1: Al revés, els comparteix.
0: El que coneixem per hermafrodita.
1: Sí, però no és hermafrodita.
0: No, perquè
1: no se pot reproduir.
0: No se pot reproduir
1: bé. No és com un cregol, no?
3: Però vulgarment abans i malament s'explicava així.
1: I no, és totalment incorrecte. De fet, hi ha un 1,5% de la població mundial que és intersexual. I de fet, moltes dones que a lo millor no han pogut ser mares perquè tu sabés i físicament pues, eren dones, però després s'han adonat compte que els òrgans interns pues, eren masculins. I clar, i qui s'han adonat compte que el tema de la intersexualitat, perquè quan neixen pues, en el mateix moment que se neix ja se decideix que quin sexe se li farà.
0: És a dir, això que hi veu molta gent que està traumada per mort d'això, perquè clar, quan fa 40 anys naixies així, el metge decidia,
1: o la família
0: decidia. Tu no decidies si volies home o volies dona. Que hi ha un remake que acaben de fer fa molt poc. Jo ara és que soc molt cinèfil i m'aniré molt en el cinema. Ho veureu, direu, que és el gol i agrada el cinema. Han fet un remake de Mi querida senyorita. És una pel·lícula que va fer López Vázquez en els anys 70-60 i han fet ara un remake que hi ha en Paco León, hi ha bastant bons actors, la recomano 100% perquè va sobre intersexualitat. És a dir, neix, veus tot el procés des de que neix, quan neix en els anys 70, vols dir fa 40 anys qui decidies el metge, qui te decidies la família, i després fa tot el procés fins a l'any 2000, pràcticament. Fins a l'any 2000. Sí, Bruno, ara me sent, sí. Bé, sí. Val, i doi, fa tot aquest procés evolutiu. La recomano 100%. I una també, com ja xerrant de la intersexualitat, també recomanaré una pel·lícula que no desviaré el final, perquè si no es fa spoiler totalment, que es conclave. No sé si l'heu vist.
1: No.
0: Val, i doi, la sorpresa final és això. Va sobre aquest tema, no el brinaré.
3: Pot ser que sigui antiga.
2: La del papa que fan la transició en un papa i tot això.
0: Sí, però també Conclave és el procés que fan
2: quan mor, no?
0: Sí, però hi ha una pel·lícula que han fet que és de l'any passat, fa 2 anys, que protagonitzen Ralph Fiennes i... Vull que ho vegeu, no diré res més. Si vos interessa el tema de l'intersexualitat com jo, que m'ha sorprès, i molt per bé, però sempre descobreixes coses noves i mai és tard, la vaig descobrir l'intersexualitat, com dic, molt tard, i aquesta pel·lícula està molt lligada.
1: Bueno, Lady Gaga, és intersexual. Sí. És a dir, que... Bueno, tornem un poquet, no, que és... un poc què és l'homofòbia, no? És a dir, per les persones que ens estan escoltant, què és l'homofòbia i com es manifesta, no? És a dir, que perquè l'homofòbia pot aparèixer de moltes formes. De vegades és directa i visible, no? Que com quan una, pues, hi ha aquests insults a les persones d'esquerrer,
3: una agressió, tal, una agressió
1: això mateix, no? Però a vegades poden ser més sutils, com comentaris ofensius, disfressats d'humor, no? Aquest títol que menyspreu o discriminació en el món laboral, educatiu o familiar, no? És a dir, que això també que és una manera no visible.
3: Exacte, micromasclismes, o també entre jovent, que ara se veu molt, jo tinc l'oportunitat de fer feina, pues, en consell de joves, i moltes vegades ho fan d'una manera que ells diuen que ho fan en broma, però ells a vegades fan comentaris LGTB-fòbics, en cert homofòbia, perquè, per exemple, expliquen que segons certs comportaments que pugui tenir un amic, li diuen, tu tens gay, eh? I jo vaig demanar què significa tenir gay. I tenir gay com a, pues, que tens comportaments que no són propis, diríem, de lo que hauria de ser, per exemple, un home, com consideraven ells. Per exemple, jo li vaig dir, jo no som molt de que m'agradin els cotxes, i per exemple, si m'hagués de comprar una moto, pues, no me compraria una moto que teniu vosaltres, jo que sé, una 250, i m'agradaria més una aquesta, que se diuen aquestes que se duen així, vale, pues per ells, clar, això era tenir gay, i m'ho heu d'explicar què significa això de tenir gay, clar, ja.
0: sempre prens noves terminologies, ah, nova dialèctica que emplea.
2: Com creus que se viu aquest tema de la diversitat de gènere i tal en els centres educatius? Com creus que és l'educació? Bé, nosaltres no som docents, ni bé, en Baltasar que ha tractat en joves, però com creus que, perquè és l'inici, no?, de com
3: ser una persona. Jo crec que en matèria, per exemple, de lo que és l'acceptació d'orientació sexual, pot haver certes millores, tot i que hem vist ara com un auge també de com un moviment d'extrema dreta que fa que en els propis centres educatius els joves se comencin a sentir identificats amb patrons clàssics de masculinitat tòxica, i per tant això també suposa un rebuig i una fòbia a lo que estem parlant en el col·lectiu LGTBI. I de fet ens han trobat també que moltes vegades aquestes idees que venen d'aquesta masculinitat tòxica o que venen d'aquests models neofascistes estan influenciant en aquest jovent. Per exemple, en els darrers anys hi ha fins i tot crema de banderes LGTBI, que això també és un acte LGTBI fòbic, simbòlic.
0: No vol les penjar,
3: no vol les penjar en els centres educatius.
1: Sí.
3: I clar, és un poc que això també ho podríem debatre aquí, que si existeix també cert estigma o prejudici cap al col·lectiu, que això fa que els joves estiguin tenint una idea equivocada de lo que pot ser i estan, pues, un poc mostrant aquest rebuig. Per tant, això ha anat passant, pues, en municipis propers, com Puig a Muro, i crec que el CUI també va passar
1: sí.
3: en plan.
1: Sí, van a cremar la bandera.
3: Per tant, haurien de replantejar que això també entre joves també encara és present.
0: Inclús institucions que se neguen a penjar-ho. De fet, ara, de fet, hi ha hagut ben amics que han tingut un estiri a ronça en l'Ajuntament de Palma, perquè l'Ajuntament de Palma no vol negar. O sigui, no vol penjar una bandera, ha fet que se cancel·lin tots els actes pràcticament del que el dia de l'orgull, i mireu, si és una cosa tan simple com es penjar una bandera que no suposa res a ningú, ni crec que passi res, ni crec que el món s'espanyi, ni crec que Espanya s'esvari, ni crec que no crec que passi res per penjar una bandera com en penjan tantes, és a dir, com en penjan tantes, com el dia de Sadona il·luminam tot de lila. Per tant, crec que no és una cosa que hauria de ser. Però el que te referies això de l'extrema dreta, és molt complex el tema, eh? És molt complex. Jo he xerrat amb gent jove, coneguts amics meus, o amb fills de mi meu, millor dit, i no saben, l'altre dia ho tenien com inclús com a disposició, com a tema de conversació amb sopar, no sabem, o sigui, em van xerrar com a 3 hores, i no sabem si l'extrema dreta que ara a la joventut ha vengut de l'educació dels seus pares, que els seus pares els han dit, mireu, veus? O sigui, això és el llibertinatge que els anys 80 ens han duit. Nosaltres abans vivíem així. Què passa? Veus com això és millor? I ets estant dient això. no van arribar a una conclusió clara de on venia aquest cas. És cert que l'extrema dreta...
3: És una suma de factors.
0: És una suma de factors.
3: Perquè les xarxes però... també fan molt,
1: sí.
3: també, els missatges que vols donar, ells tenen un contacte directe i aquests nous models se difonen per allà i jo pens que tenen un pes més important fins i tot del que te pugui dir els propis sí. pares.
2: Això, bueno, això volia dir, donen visibilitat o també poden amplificar l'odi? Que...
1: Bueno, també jo penso que també jo crec que com tot, no? Quan també els temes dels moviments feministes i tal, en el final tot és cíclic, no? Jo crec que ara venim de hem vingut d'unes onades on el tema del feminisme ha avançat molt, el tema, bueno, que quan xerram de feminisme, pues també sí. xerram de del col·lectiu LGTBI i tal. Uh-huh. I jo crec que ara és com que és com, no? Jo ho poso el plantejament que a vegades quan si mamà és d'una manera o papà és d'una altra, doncs el fill o la filla a vegades surt totalment per anar en contra de lo que papà i mamà me diu, no? I a lo millor podria ser, no sé, un de pas de munt de taula que no vas dir, però un dels factors que també és, bueno, m'han aixecat tant amb això, no? Veure que sa mamà, ara xerram tant de que sa dona pues, surt també en el món laboral, tal, ha aconseguit, ha donat tantes passes i a vegades pues, veuen a ses mames, a ses mamàs, pues, amb aquest estrès de que far feina perquè laboralment pues, el tema de conciliació pues, tampoc no, no mm-hmm. hem avançat en una cosa però en l'altra no sí. I clar, i al final millor les dones o aquestes nines veuen a sa mare que diu surta de fora a fer feina, després entre que nostra també fa feina, no? I aquest estrès diu, bueno, pues, tampoc això, no sé si a lo millor també podria influir una mica en part, no? Aquest fet d'anar un poc també, bueno, el que veig tampoc no...
2: Però creus que la mentalitat de la família és un factor principal?
4: Jo crec que no. Són les xarxes, sobretot.
2: Això és un...
1: La gent en Francina que...
4: Sí. És que està de moda, això. I són d'extrema dreta perquè està de moda. Entonces, tot el que et surt a TikTok és...
2: És per repetició.
1: Sí.
0: És el que va dir...
4: No? I ja és perquè els meus amics ho són i perquè me surt a TikTok i perquè... Però no ho pensen ells, no són conscients però, de lo que, però, de lo que és.
0: I d'ahí, perquè... Francina,
1: sí.
0: Francina, és que ara t'ho anava a dir, dic, tu ets jove, explica-m'ho, mam, tu quin punt de vista és teu, perquè clar, nosaltres jo quin, tens 57,
1: jo 50, mama, 51, ja.
0: Per tant, és el que m'interessa. Aposto, jo escolt molt els joves, avui en sí. dia, perquè la gent diu no, és que els joves estan... No, els joves no estan perduts, els joves
1: no,
0: estan
1: no,
0: més preparats que mai.
2: Bueno,
0: més
2: no, tots, que mai. No tots.
0: Bueno, però aquí vaig, jo vaig sortir, no, no, vaig sortir en defensa, jo surto en defensa sempre dels joves, jo aquesta gent que diu els joves estan... No, que això és un... Això és el caic. Els joves estan més preparats que mai, però sí que és vera que dins d'aquesta preparació se filtra un algoritme, que és una serp, jo ho comparo amb una serp, que va tocant els capítols que els interessen, perquè cap i la fi, a tots, no només als joves, mos fan moure cap a on volen.
1: Sí,
0: mos tenen com a titelles.
2: Bé, al final, la vostra generació ja, per així dir, la gent que ja ho que són torts, no? Però les noves generacions, o joves com diuen Jaume, és un perill, això que deia abans, per les xarxes socials, que deia Francina, que pot donar visibilitat, però també fomentar l'odi.
1: Totalment.
2: Al final és
1: claro.
2: Una cosa...
1: I ara les xarxes socials
0: són com en Goebbels. És a dir, en Goebbels, durant el nazisme, va tenir la màquina de propaganda i ara és les xarxes socials.
1: Sí,
0: les xarxes socials per promoure... És a dir, si idea inicial de les xarxes socials és molt bona, perquè era promocionar Facebook, va néixer en la idea de promocionar el book d'una persona, d'un artista... Què passa? Va passar a ser mans privades o a ser mans particulars i ja se va fer mal ús. La xarxa social com a origen tenen molt bon ús, però se n'ha fet molt mal ús. Què passa? Que es poden fàctics que dic jo, el que han fet és el mal ús d'aquestes xarxes socials i estan aprofitant com si fos una arma de propaganda i estan...
3: També és veritat que l'època de l'adolescència és una època d'identificació també contra un poquet de rebuig de l'obra establert, sí. de ser moder, d'anar en contra de... I jo crec que aquest missatge és un missatge més fàcil que ho compren els joves... d'un poquet de rebel·lió i per això, clar.
4: Sí, jo també crec que ells saben que això no està bé, que no té cap sentit i és com que pues, per anar en contra
1: sí.
4: això, I com que ho tenen tant dia a dia, és que agafar el mòbil i se'n dic...
0: És que això ho fan tot. El que diu mon pare a Sant Rodés, el que diu mon mare a Sant Rodés.
1: És que això sempre
0: ho fan, està...
1: Però és que nosaltres, també nosaltres, perquè han donat unes passes, perquè... És a dir, van donar aquestes passes perquè papà i mamà eren d'una altra manera, perquè, clar, venien d'una dictadura i tal, i nosaltres que no volem això, i anàvem en contra, no? És a dir, és que en el final la generació sempre és un poc d'anar en contra de lo que està establert, no? I ara, pues, per això s'han aprofitat i sobretot en les xarxes ho tenen super còmode i ràpid, no? I és addictiu i tal.
2: I també
1: no?
2: Se retroalimenta, perquè un algoritme se va construint i cada pic se surt una cosa que t'agrada.
1: I després te'n surten els incels i després te surt d'una altra imatge esfera i te surten totes aquestes plataformes un darrere l'altre, no? És a dir, és que...
3: Però és cert que també dintre d'aquesta LGTBI-fòbia a vegades hi ha certa ambivalència, per exemple a vegades se fan comentaris o rebuig o fas una crema de bandera però resulta que tu li demanes per què ho has fet i t'expliquen que està molt polititzat, això a l'escola no m'han de dir si potser no estàs entenent bé què significa aquesta bandera, perquè ningú te diu que tu haig de ser homosexual perquè se pengi la bandera, i de fet és que això potser no ho pot ni triar.
0: Exacte,
3: i per altra banda veus que ells fan aquests missatges però després tenen un amic o una amiga homosexual i...
1: No, i també està
3: no
1: de moda.
3: Rebutjant.
1: No, és que també a vegades està com a de moda, perquè és aquella persona que t'acau bé, és a dir, que sense... Sí. No van a mirar si sigui la seva orientació sexual, no la miren. I xerrant d'això també era un tema, perquè clar, sempre com que xerram molt el tema de som gay, però la lesbiana està molt...
0: Ara ho anava a dir, anava a donar un vot a favor, perquè les lesbianes són les grans oblidades.
1: Les grans oblidades. També és vera, perquè més ho han xerrat moltes vegades, ho han comentat, les dones, home, algo positiu en aquesta part sí que han tingut algo positiu i ho han tingut a favor, que antigament pues, podien viure juntes i dir, bueno, són dues amigues i ja està.
0: Era, sí.
1: I no estem mal vist, no? Podien anar juntes per tot dins
0: l'espai. Dos homes era més complicat.
1: I clar, i aquí sí que han tingut un avantatge. Més normal que en qualque moment, o, encara que per petita sigui, han tingut aquest avantatge.
3: De totes maneres, dona debat, que també a vegades el ser un avantatge també pot ser una invisibilització.
1: Totalment.
3: Que entris a un rol, a fer un paper que realment no ets, per tant també dona joc,
1: sí.
3: Això a l'igual que parlàvem que també és important en tema de ser LGTBI-fòbia, l'expressió de gènere, és que a lo millor som una dona que som molt femenina i a lo millor per aquesta raó pues, adoptaré un tipus de rol que serà invisible i a lo millor no estaré igual un home, que a lo millor un home és masculí i com que està més ben premiat.
0: Ara m'has fet pensar en una cosa, en el disfraç que hem pleat, és a dir, sobretot la nostra època, ara és vera que no se disfressen tant. Jo durant molt d'anys me vaig disfressar d'heterosexual, és a dir, vaig aprendre a ser heterosexual, mirava, observava els heterosexuals perquè estava rodejat d'heterosexuals i vaig comportar, vaig crear un personatge,
3: clar.
0: Que això és el que fas, això és un mecanisme clar. De defensa que se fa, ara ja no se fa tant però
3: i que era un comportament que fas i així eres més validat.
0: Exacte.
3: I no t'havies d'enfrontar socialment de generar la diferència o...
0: Exacte, i encara tu, Francina, que estàs més en contacte de la gent jove i això, bé, jo també hi estic, però ben que dir, però tu hi estàs més en contacte i segur que te fan més confidencialitats que no jo, perquè jo me veuen com un major i a vegades aquesta cosa frena i no són tan confidencials. Creus que encara existeix? Jo crec que encara existeix, hi ha gent que se disfressa. Se disfressa en el sentit del que explicar, metafòricament.
4: Que
0: s'amaga. Que s'amaga.
4: Sí, moltíssima gent, sí. Moltíssima.
2: Sí. Però abans la millor era com a...
4: I gent que després pareix que és LGTBIQ, transfòbic, en plan, gent que adopta rol com a forma de vida, és que viu així i els seus amics insulten en aquesta persona perquè és homosexual, doncs jo també.
0: O sigui, sí, com a per inèrcia, és a dir, segueix el que és el gallet,
1: bueno,
0: que
1: de
0: nosaltres, que anava darrere, tot i tot anava darrere.
1: Per això passa en tot en el sentit que han de ser acceptats, no?
4: Perquè potser tot el vida ha estat en aquest grup d'amics i ara si dic que són gay, que faig?
3: No, però està bé que en Francina comenti això perquè estem a l'actualitat i sempre deim deien que som moderns, sí, que hem evolucionat i que això ja no passa. I si està bé que en Francina mos digui que també encara les persones tenen por i per tant és important que se celebri aquest dia contra la LGTBI-fòbia, perquè no estan sent ells com un mecanisme de protecció i que encara això està passant i encara hi ha moviments que tornen a greujar aquesta situació. Per tant, està bé que mos comentis això, perquè...
1: I ara, pues, mira,
3: per continuar celebrant i continuar lluitant per aquesta per situació.
0: Ara, més que mai, exacte,
1: En relació a això, tenim, a la millor si mos poden posar la polèmica que ha sorgit en el tema de la declaració que va fer en Alaska i bé, i ho comentam un poquet, si podem
2: ara,
1: passar.
2: Ara, escoltam bé, mos ha preparat un àudio una xisca i ve des de por llançar que mos el posa.
5: Nosotros éramos eso.
6: Claro, yo desde que
5: no la primera LGTBI, éramos un maricón,
6: en el año 77,
5: dos maricones, una bisexual.
6: Éramos homosexuales y era como lo más natural para nosotros. Claro. No teníamos que había gente por la calle que te decía maricón y decías tú, hijo puta. Pero no.
5: Sí. Pero claro, para nosotros es natural. Porque
6: es una cosa
5: mundo.
6: Natural, o sea...
5: Eso que ahora tiene siglas, para nosotros era nuestro
6: no,
5: mundo.
6: No había siglas, no había nada. No filio con nadie porque yo nunca había peleado con nadie. Sí. Es esta cosa que ha aparecido y que de repente te dice que tú no, pues tú no puedes, no sé qué. Oiga, que yo lo único que soy es un hombre que le gustan los hombres y no pasa nada. Y me gusta el helado de fresa y me gusta la música heavy y me gusta tal... Pero yo no me considero parte de nada. Yo soy un ser humano, me considero parte de la humanidad y ya está. Y no quiero líos con nadie, ni que. Pero es verdad que esa comunidad, que supongo que existirá, nos ha llamado de todo.
0: Son dos gerbianes. Per tant, què passa? Aquest trios i entrem aquestes dinàmiques.
2: D'acord, i escoltàvem aquest vídeo xisca, si mos pot descriure un poquet què és el que deia.
1: Bueno,
0: sonen Nacho Canut i Alaska. Són els membres del grup de Fangoria que fan una... Jo ho he xerrat abans en Manaixisca, amb altres dos ho he xerrat, que és un poc, haver de mirar un poc en soprisme. Han fet moltes crítiques d'aquestes declaracions, i s'han tret un poc de contest i tal.
1: Perquè de fet vàrem mirar també els comentaris d'aquest vídeo que han posat, i la veritat que hi havia molta gent que defensava, que estava a favor, com ella comentava en el tema de lo que és el col·lectiu de l'LGTBI.
0: És que ells ho miren del prisma dels anys 80. Per tant, és que han viscut els anys 80, és cert el que diu, que tu anaves pel carrer i te de maricón, i tu després tu madre, i tal, i insultaves i te tornaves, no hi havia cap problema. El que no estic tan d'acord és que el que fa segles que s'ha negat, ara se li posi, que ells diguin que perquè han de posar sigles a les coses quan no. Les coses s'han d'anomenar. Això és igual que els feminicidis, que fins ara són maltrates, i has de comptar, i has de comptar, i has de comptar. No, perdona, un feminicidi és un feminicidi. I si fas un atac insult homòfob, en totes les paraules.
2: Això volia dir que abans aquests atacs, no, verbals per al carrer, aquesta discriminació era així. Avui en dia això està fins i tot penat. Això. Sí. No se pot
1: fer. És que el tema que hi hagi un col·lectiu
3: ha permès també avanços, permès que avanços.
2: Però avui en dia, quines situacions de discriminació hi ha? Quan dèiem, Jaume abans era tal, maricó, no sé què, per un carrer. I avui en dia això ja no passa. Però
0: sí, passa. No fa ni dos dies.
2: Però
0: jo ho
2: he dit, no amb aquesta freqüència. Ha evolucionat, hi ha altres maneres de discriminació.
0: Mira, precisament, dels 80 cap aquí, no hi ha hagut atacs homòfobs, perquè no tenen un sentit, n'hi ha hagut qualcun puntual, i ara, darrerament, el que són els darrers 5 anys cap aquí, encén cada dia.
1: Sí.
2: Bueno, sí, aquest
1: de Palma,
2: continua existint,
0: aquest de Palma però... que fa no res, un Santiago que no fa ni dos dies, a més que el vídeo se va fer viral perquè va anar per tot els aprens i va anar per tot, és un lot que ho filma i li torna a pegar i ja diu, ah, vinga, torna a pegar, i se torna a pegar, però coses, o sigui, unes coses que tu dius...
2: Sí, això malauradament sempre passa, però me referia a com ha evolucionat aquesta discriminació. Hi ha noves maneres de fer-ho, xarxes socials, altres maneres, canvis de mentalitat, és a dir, com ha evolucionat.
1: Clar, a través de xarxes socials és més fàcil, és a dir, com...
3: Se visibilitza
1: no
3: més,
1: sabeu... doncs,
3: també aquests atacs.
1: Sí.
3: I també a vegades ho pots fer per això, perquè el vídeo sigui viral. Evidentment, utilitzes aquesta discriminació cap al col·lectiu LGTBI, però com si també ho fessis cap a una persona que és immigrant. És com que el que parlàvem amb la Francina. Si hi ha certes conductes socials que ara estan sent de moda, pues, fer un vídeo viral que tu estàs pegant a una persona, per exemple, homosexual, clar, s'ho agafen com si fos també com un vídeo viral.
0: I a més, sempre, si t'hi fixes, tant a qualsevol col·lectiu, sempre van a la vulnerabilitat. És a dir, van a la persona que no se torna, van a la dèbil. És a dir, si van i troben un home o troben un gay i el gay se torna, no passis pena que no el torna, no, no tornarà de cap atac físic.
1: Anirien en aquest que està, com dèiem, entre cometes, que és com més afeminat, no? Que va més dèbil, més vulnerable.
0: No, la vulnerabilitat, inclús van els xerraves de l'immigrant, van a l'immigrant perquè saben que és vulnerable i aniran a un immigrant vulnerable, perquè un immigrant que se torna a un immigrant que li diu, escolta, jo som immigrant i faig feina i recuo patates de televisió, 8 de matí o de les 6 de matí, no s'hi tornarà, perquè s'argumenta.
1: Sí, perquè, no sé, jo penso també, i això crec que ho han comentat altres moments, no? Aquest tema ve molt dels masclismes, és a dir, com a, tornem una altra vegada en el tema de gènere, de que com he de ser, no? aquest rol que jo he de tenir com a homo. Homo he de ser fort, he de ser un home obedent, i que quan veuen aquestes persones que són vulnerables, doncs aquests altres diuen, no, és que tu no pots ser així, tu me modestes si ets així, i per això tu te pec una pallissa, o te... Per exemple, xerraven, no?, en el tema de les lesbianes, que per ell que les lesbianes no rebentan aquests atacs com puguin ser els homes gais, però sí que en les dones, doncs... clar, sempre teníem l'estereotip de dona lesbiana que era la típica, entre cometes, camionera, no? Era per així, si no eres camionera, no eres lesbiana.
0: No hi podia haver una lesbiana femenina.
1: No. I ara tu veus lesbianes que són, vamos, que són superfemenines, totalment, és a dir, que, sí. que tu els veus i passen totalment desapercebudes. Quan són femenines, no són atacades. Perquè tu tens el teu rol. Encara que després tu t'ajeguis o tinguis relacions sexuals amb una altra dona, els és igual. De fet, a vegades, fins i tot això els hi crea molt de morbo, no? És a dir, és com a tu no t'atacaré perquè no te veig vulnerable. Ara, si tu ets una camionera, doncs tu no estàs entrant dins els estereotips de dona femenina, no? I això passa el mateix amb els homes. I si la dona, doncs, els atacs que solen rebre, doncs a vegades són violacions, com que dir, doncs ara sabràs el que és un home, no? I veuràs com després provaràs el que és un home i moltes d'elles reben atacs, que els atacs són violacions.
3: Sí. I reprenent amb el tema de Nalaska, d'aquestes declaracions polèmiques, clar, Nalaska comenta això i, evidentment, en principi havia estat sempre una icona de defensora del col·lectiu LGTBI. Pot ser que també Nalaska ha entrat dintre d'aquesta moda que clar, hi ha un sector de població que també, inclús persones que en principi tenen orientació sexual diversa, i que d'alguna manera no s'identifiquen amb el col·lectiu LGTBI. Jo la pregunta que vos voldria fer és per què creus que passa que hi ha persones amb orientació sexual diversa o identitat que no s'identifiquen amb el col·lectiu i si d'alguna manera s'hauria de fer feina des del col·lectiu per treballar un poquet amb aquesta imatge que se vol donar. Perquè clar, jo el que també sent moltes crítiques o que sent que hi ha persones que se posicionen a favor de Nalaska que diuen, no, és que a vegades des del col·lectiu LGTBI és que pareix que han de ser d'una determinada manera, perquè si no encaixam en el molde o diríem en el prototip que se marca des del lobby, això és el que diuen, me sent com si estigués discriminat. I clar, jo volia saber què opinàveu sobre persones pues, que, clar, opinen i defensen l'altra part, que és Nalaska, amb aquestes declaracions.
0: Home, és que jo des del moment que sento una definició com un lobby LGTBI, això jo crec que ni existeix. Qui és que marca... A veure, que hi ha un moviment, que hi ha tota una història darrere, ja vam parlat i tal, però que fins en el punt de dir que hi ha un lobby que determina que t'has de comportar d'aquesta manera, si ets col·lectiu i tal...
3: Però això, Jaume, tu no ho has sentit dir mai, sí, algunes sentit, persones sí. Que han fet que haguis de debatre, perquè evidentment que hi ha un col·lectiu LGTBI s'ha d'entendre moltes coses, molt de drets que tindrien aquestes persones que estan fent crítica d'això, no haguessin obtingut els drets a poder formar una família homoparental o formada per parer del mateix sexe des de l'any 2005, per exemple, aquí, a l'estat espanyol. Moltíssims dels drets s'han aconseguit gràcies a moviments de col·lectius que s'ajunten per aconseguir això. Per tant, hauríem de reflexionar sobre això. Però també és vera que hi ha aquesta part de persones que en fan crítica o que, per exemple, consideren que certes coses s'han estigmatitzat o que s'han fet molt de clichés que ha seguit el propi col·lectiu, o que n'hi ha que diuen és que si jo no som un bear o si jo no som un twink o si jo no som un...
1: Sí, és que moltes etiquetes, moltes etiquetes.
3: Com que també s'han format certes etiquetes que no sentir-se identificades o, per exemple, a vegades inclús he sentit parlar que també això és un propi prejudici, perquè potser tu pots formar part del col·lectiu i no necessàriament perquè n'hi ha que deien és que jo puc ser homosexual i no tenc per què anem a un quart oscuro o no tenc per què anem a una sauna.
0: Això és democràcia,
3: és a dir,
0: això
3: llibertat, però ningú també
0: no,
3: te diu
0: això ja no va de gènere i tal.
2: Vols dir que una persona per ser homosexual no ha de tenir segons quines conductes que marquen un lobby que pot haver una persona.
0: Aquí és el que he dit jo, que no hi ha lobby tal, és a dir, no existeix realment aquesta enxerrant de democràcia i llibertat, és a dir, tu pots fer el que te surti d'allà on vulguis, és a dir, partint d'aquesta premissa hi ha llibertat, estem en un país democràtic, per tant, si partint d'això tu pots pensar el que vulguis, si tu és col·lectiu hi ha unes coses que no t'agraden, totalment respectables, és a dir, no pots forçar ningú que vagi i se posi damunt una carrossa i surti s'orgullell, si no hi vol sortir.
1: Clar, per tant, que vagi vestit de segon quina manera o que tingui segon quin comportament, però jo crec que també és el que deia en Baltasar, jo crec que a lo millor també la joventut també li arriba un poquet aquesta imatge, és a dir, que has de tenir, marques uns estereotips, és a dir, te posen aquestes etiquetes, has de tenir aquests comportaments i a lo millor no se poden veure que, és a dir, veure dos homes també és lo millor perquè no se veu tant, no és que no se vegi, però bueno, són dues persones, dos homes o dues dones que duen la seva vida, que tenen, estan els estereotips marcats com a marques de gènere, no?, a nivell cultural i social, clar, si tenen aquests comportaments i pareix que clar, doncs ja no pertanyen en el col·lectiu,
3: i que també hauries de poder és que el col·lectiu si aparassa la diversitat en vez de tal volta, clar, són diferents visions i posicionaments, en vez de fer-ne crítica, pues veure que dintre del col·lectiu hi pot haver diferents maneres de viure, que hi ha persones que volen anar a un quart oscuro, pues
0: que
3: hi vagin, perquè tenen llibertat,
1: que n'hi ha que no de dona
3: també s'hauria d'acceptar, i no sé que a vegades que s'estableixin, és a dir, que això és prejudici, que això no vol dir que passi, però això potser és un treball a fer-hi feina, ja no només entre el propi col·lectiu, sinó entre la pròpia societat, de no establir categories de primera categoria o segona categoria segons si tu fas certes conductes, per exemple, si ets una dona lesbiana i no vas a llocs d'ambient, no ets de segona categoria tampoc, clar, i aquí hi ha doncs, aquesta un poc de diàleg que jo crec que fa que aquest discurs és així, que a vegades amb una sèrie de paraules hi ha gent que generi pues, aquest sisme, aquesta divisió.
2: I a lo millor hi ha gent creix que bé, sona malament, que no surt de l'armari perquè no se sent identificat amb aquestes coses. És a dir,
3: bona pregunta que fas, perquè és el que estava parlant. Si jo tinc la idea estereotipada de lo que és el col·lectiu, perquè el col·lectiu no té per què només això, ho hem dit, si és divers no tens per què haver de fer una sèrie de conductes, però és cert, anem a ser sincers, que la societat, moltes vegades, o una part d'ella, pensa, pues, si té una idea de lo que, com se comportarà pues, una persona homosexual o això, a vegades té una idea estereotipada.
2: A una persona li pot generar dubtes.
3: Si tu tens aquesta idea del col·lectiu o sobre lo que ets diversitat afectiva sexual, pues, probablement no t'hi sentiràs identificat i no voldràs formar part del col·lectiu. Però això és idea també estereotipada de lo que se veu del col·lectiu, perquè en principi, si és un col·lectiu que abraça tantes sigles i tanta diversitat, pues, hauria d'abraçar també diferents formes de viure, d'estimar i de relacionar-se sexualment o afectivament.
0: Sí, jo crec que sí, que cap i la fi llibertat. Es dona llibertat a la gent de fer el que realment, i que estimi qui vulgui, que s'acolgui amb qui vulgui, i que realment no afecta ningú, ni m'afecta jo amb qui s'acolgui amb Baltasar, ni t'afecta així com qui s'acolgui, perquè el cap i la fi...
3: Ni la manera en què ho facis.
0: Totalment, totalment. I després una altra cosa, col·lació del que tu dius, Baltasar, que també crec que crea un pot de cisma, és el tema de confondre els drets sense les obligacions. És a dir, quan nosaltres aconseguim un dret de formar una parella, de tal. No és obligatori, és una llei que està allà. Si tu la vols emprar, l'empres. No és obligatori que tothom sigui gay, ni que tots els gais s'hagin de casar. No és obligatori. No, sí, és obligatori. Una llei és allà per si tu la vols emprar. Si la vols emprar, l'agafes. Si no la vols emprar, no la tal. Ara, això de que aquest relat erroni que s'està espargint dient que no, és que ara tots els gais se volen casar. No, jo soc un gai i no m'ho vull casar. Per posar-vos un exemple.
3: Clar.
0: Per tant, ni m'ho vull casar, però ni fos heterosexual i tal, però ja és una creència pròpia que tinc, independentment de l'orientació sexual.
1: Però això, no sé, el millor pot ser que també és el discurs de... Perquè, clar, mos ha sobtat, no?, un poquet, no? Perquè, clar, en Alaska, els anys 80, van ser els primers grups que les manis van sortir, no?, i com ja bé sabem, per, bueno, que duen persones que tenien el sida i eren les primeres persones que van abraçar, besaven i com que dient no passa res i, no, i molta gent que, bueno, moltes amistats del seu voltant que en aquell moment van morir i clar, no sé, és a dir, ell és bi, més se declara bi, és a dir, està... És a dir, que és algo que, bueno, jo crec que un poc és el que dèiem. A lo millor estem aquestes de, bueno, si és col·lectiu, per que mos han de... Si per que hi ha persones que si pertanyen al col·lectiu han d'actuar o han de ser d'una manera que no se senten representades a lo millor per la majoria que, bueno...
3: La meva hipòtesi és que les declaracions que fan a l'ASC anaven un poc de lo que han comentat, que era com una manera de que està culpabilitzant un poc en el col·lectiu que pues, les persones en diversitat afectiva sexual pues, com si haguessin de ser d'una determinada manera i ell com que volia dir pues, a lo millor no em porta haver-me de sentir-me identificat amb aquestes cicles per
1: sí,
3: a lo millor anar un poc cap aquí també no aprofundeix tant com per això ha generat també tant de debat i per això ho hem posat damunt la taula perquè també no, tampoc no és que aprofundits, però una hipòtesi és com que és col·lectiu, jo crec que la meva hipòtesi és que ella pensa que el col·lectiu ha estereotipat un poc a les persones amb diversitat afectiva o sexual i ella s'ha com a posicionat allunyant-se d'ell.
1: Clar, perquè està clar que com a col·lectiu, com a grup sempre de persones, es van tenint la força per poder pues, avançar cap endavant i aconseguir pues, totes les lleis que hem aconseguit, tots els drets que hem aconseguit.
3: Clar, el que no ha de perdre de vista en Alaska és això.
1: És això, que no s'ha de perdre.
3: Tinguis, i per tant hauria de contextualitzar les seves paraules, perquè sí, gràcies a través d'un moviment com aquest s'han pues, aconseguit molt de drets i que ha estat necessari.
1: Necessari, totalment.
0: Totalment d'acord. Però de totes maneres, jo crec que vull pensar. Donaré un vot a favor en Alaska i en Nacho Canut de Fangoria, que m'agraden musicalment, també he de dir, m'agraden molt, els donaré un vot a favor. Vull pensar quan han fet des del prisma de la distància, dels anys 80, ja torno allà mateix, ells ho veuen des del punt de vista de gent que tenen 5, 60 anys, 70, per tant, vulgui o no vulgui, t'ha de desfassa, si vols, i te deixa desfassar, te desfassa. Per tant, crec que ho miren un poc d'esprisme del seu punt de vista, totalment respectable, però que ho miren un poc en el seu prisma d'estens.
1: Sí, crec. I crec que, bueno, per acabar, no?, que la solució per de tot el que m'està comentant és continuar amb l'educació, la sensibilització, no?, i la reivindicació i que aquests dies pues, desgraciadament, i dit desgraciadament entre cometes, encara han d'existir perquè encara pues, a dia d'avui pues, hi ha moltes persones que reben agressions de tot tipus i això sí que realment s'ha d'eliminar. Res, pues, moltíssimes gràcies, ha passat el temps volant, és a dir, és un goig.
3: La veritat que s'han generat molt bones reflexions.
1: Sí, moltíssimes gràcies, ja bueno, mos coneixíem.
0: No mos coneixíem, ja mos coneixíem.
1: Ara mos coneixem i bueno, tot un plaer.
0: Amistat que sempre venen de gust.
1: Sí, totalment. Moltíssimes gràcies.
2: I d'avui, molt interessant tot això, li hem de tornar a pegar una escolta perquè entrem molt de tema i moltes reflexions, però bé. Xisca, gràcies com sempre per organitzar aquestes xerrades, aquestes tertúlies que pics quan són imprevistes, no? Improvisades, és quan surten les millors coses. Baltasar, Francina, Jaume, moltes gràcies i bé, nosaltres tornant la connexió a Bollança, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una passada. Ai.

0: Bon dia. El BOE publica avui una nova línia d'ajuts extraordinària per a pimes i per a autònoms de la construcció, del transport, també del sector primari i de la indústria. És una de les línies activades de finançament empresarial per fer front als efectes econòmics derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura mobilitza fins a 75 milions d'euros en liquiditat per a aquests sectors més afectats.
1: El govern destinarà 4 milions d'euros ampliables a la nova línia gestionada a través de l'ISBA per reduir els costos financers de les empreses. Les operacions podran arribar fins als 300.000 euros per beneficiari i es podran formalitzar fins al 31 de desembre d'aquest any. El president d'ISBA, Eduardo Soriano, ha assegurat que les sol·licituds es resoldran com a molt en 2 setmanes, en 15 dies.
2: Tant tècnica com financerament està en una situació òptima per afrontar aquesta iniciativa i estic segur de que, bueno, serà un èxit com altres que hem estat apoyant.
1: Amb aquesta ampliació, la convocatòria CAIP-ISBA 2026-2027 augmenta el pressupost global fins als 27,2 milions d'euros. Des de la posada en marxa ja s'han concedit prop de 500 ajudes que han mobilitzat gairebé 50 milions d'euros en finançament empresarial.
0: Són aquestes ajudes per fer front als efectes econòmics derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, on no afecta, almenys no ho sembla, aquesta guerra en els efectes, és el PIB de l'Estat, i és que Brussel·les ha millorat les previsions econòmiques per Espanya, que es manté, de fet, com una de les economies que més creix a la zona euro. Concretament, preveu un increment d'un 2,4% per aquest 2026, que és una dècima més del que havia previst la tardor passada.
1: Una revisió que contrasta amb la situació de dir que assegura per la zona euro i la mateixa Unió Europea, on el creixement econòmic baixa 3 dècimes, fins a l'1,1%, arrossegat per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: I de la plana sanitària, l'ampliació del cribratge de càncer de mama beneficiarà prop de 80.000 dones a les Balears. Són 52.000 que estarien en aquesta franja de 45 a 49 i altres 27.000 que tindrien entre 70 i 74 anys. Són les dues franges etàries que s'inclouen ara en aquest cribratge. En tot cas, la mesura, han de dir, no serà immediata, s'implementarà de manera progressiva durant un període de 3 anys.
1: Ho ha explicat avui la consellera Manuela García just abans de l'inici del Consell de Salut, que té lloc a Palma avui de matí. García ha apuntat que la mesura ha de passar per la Comissió Nacional de Salut i ha de ser aprovada pel ple de la Interterritorial abans de ser aplicada. Després hi haurà un període d'implementació de 3 anys i hauran de passar altres 6 anys més perquè els dos grups d'edat tinguin el 100% de la cobertura.
3: El año pasado, en el cribado, diagnosticamos 120 casos de cáncer de mama, que suponen aproximadamente el 18% de todos los casos que se diagnosticaron en Baleares, con lo cual el porcentaje no es pequeño y el resultado también es muy positivo en esa línea.
0: I Consum obre expedient a una immobiliària de l'Estat amb milers d'habitatges de lloguer per 4 potencials infraccions, com imposar als inquilins una assegurança de pagament o altres penalitzacions pels retards en les mensualitats.
1: El ministre Pablo Bustinduy ha recordat que a l'abril ja es va imposar una sanció econòmica de més de 3,5 milions d'euros a una altra immobiliària, Lloguer Segur, per pràctiques abusives. Assegura el ministre que la impunitat contra els drets dels consumidors s'ha acabat.
4: Lo hemos hecho en el ámbito del juego online, lo hemos hecho en el ámbito del comercio electrónico con las falsas rebajas, lo hemos hecho en el ámbito de las plataformas de pisos turísticos, lo hemos hecho con las aerolíneas low cost y también lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados.
0: Las 12:04, más noticias a la una.
5: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
6: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
5: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
7: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
8: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
9: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

Són les 12 i 9 minuts i mirau, avui acabam el programa amb una xerrada ben especial, ja ho veureu, ara ho sentireu, i és que avui tornem a tenir alumnes del Col·legi Joan Mas que fan aquest taller de ràdio i que després d'haver fet la teoria i de preparar-se un programa, venen a fer-lo en directe. I de mirau, jo no en res més perquè ho tenen molt preparat, tenen convidades i ara se presentaran ells mateixos al programa. Comença ara mateix.

0: Bon dia. Som els alumnes de quart grup de quart del taller ràdio del CEIP Joan Mas. Soc Nalés Capionc. I ja està.
1: Bon dia, jo soc Nahim Bojera.
2: Bon dia, jo soc en Jan Fernández.
3: Bon dia, jo soc en Nil Serra.
4: Bon dia, jo soc Nadia González.
5: Bon dia, jo soc Nana Sánchez.
6: Bon dia, jo soc Nalma Ávila.
7: Bon dia, jo soc Nana Laquissa Gómez.
8: Bon dia, jo soc en Marc Cerdà.
9: Bon dia, jo soc en Miquel Cifra.
10: Bon dia, jo soc n'Àngel.
11: Bon dia, jo soc la Marga.
12: Bon dia, jo soc la Petra.
4: A quarta fem quatre tallers de jocs. Un de jocs de taula, un d'expressió, un relacionat amb art i expressió corporal i un de ràdio, que és el que hem fet nosaltres durant tres sessions.
0: En aquest taller preparam un guió del programa i avui, que és la quarta sessió, ja hem vingut a fer el programa.
6: Ja que la nostra escola Joan Mas fa 50 anys, vàrem pensar fer el nostre programa sobre aquesta festa.
2: Hem convidat a tres mestres que vàrem fer feina a la nostra escola i que ara ja estan jubilades.
3: Hem preparat un...

0: Abans hem dit que hem preparat un programa especial sobre els 50 anys de la nostra escola, Joan Mas, i que hem convidat a unes mestres que varen estar molts anys a l'escola i que tindran moltes coses per contar-nos. Les mestres que en van vengut són Àngels i na Petra, que varen ser les nostres tutores a primer i segon. I ens feim molt il·lusió que venguin. Per això hem convidat i també na Margalida, que a part de mestra va ser directora. Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, beníssim amb vosaltres.
2: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Abans us faré la primera pregunta. Quants anys varen estar a l'escola?
1: Jo, si no record malament, he estat uns 22 anys a l'escola.
3: Jo crec que entre 21. 21.
2: Pues jo fa més, jo crec que he estat d'haver 25 o 26 anys.
4: És l'escola que ho està més any de mestre?
3: Sí, sí, sí.
2: Amb molta diferència.
5: A quina edat més o menys varen començar a ser mestres?
1: Crec que teníem 24, no, Petra?
2: Sí, a més de manco.
1: 24 anys teníem.
2: Perquè l'Àngels i jo vàrem estudiar magisteri juntes. Ens vàrem conèixer quan estudiàvem. Imagina't si fa anys.
6: Ho sabíeu, això?
7: No.
3: Jo vaig començar una mica més tard, perquè jo després de magisteri vaig estudiar una altra carrera. Vaig estudiar pedagogia. I vaig començar un poc més tard.
8: Quins són els millors records que teniu de Joan Mas?
3: Records en tenim moltíssim. Millor record... Jo m'agradava molt estar a Educació Infantil. He estat directora i he estat altres coses, però m'agradava molt estar... Tots m'agraden, però Educació Infantil sempre ha estat la meva predilecció.
2: Jo, quan vaig començar Joan Mas, feia classe d'educació física. Només feia classe d'educació física. Era com ara Anna Laura i Anna Maria, pues, també feia educació física. I hi havia nens que eren més grans que vosaltres, que ara ja van a l'institut. Antes estaven a Joan Mas, vinc que tenien 14 anys, i ara se'n van, bona nau més pret ja a l'institut. I de feia només classe d'educació física a tota l'escola i a vins en aquests nens grans. Només hi vaig estar 2 anys fent educació física i després em vaig anar a una altra escola i finalment vaig tornar a Joan Mas. I passava quan feia primer i segon.
1: Jo vaig començar infantil i després me vaig passar a primària i jo que recordi els primers nins i nines que vaig tenir, doncs ara tenen 24 o 25 anys. Vull dir que ha passat molt de temps.
9: Quan éreu petites, ja volíeu ser mestres o no?
3: No, jo no. Jo no.
1: Jo sí, jo des de petita vaig tenir una mestra que me va agradar molt i sempre vaig dir que volia ser com ella, vull dir jo.

0: des de petitona vaig dir que sempre seria, que seria mestra.
1: Jo hi enviava cada setmana. A més, quan estudiava magisteri encara no tenia clar que seria mestra. És a dir, i ara m'encanta ser bastant mestra, però m'hauria agradat molt estudiar Belles Arts.
2: A quines altres coses vol fer feina?
1: Jo a l'escoleta, jo només he fet feina a dos llocs. Vaig fer feina en un grup d'amigues, molt entusiasmades perquè érem molt joves, per muntar una escoleta a Pollença. I vaig estar allà 11 anys. I després trobava que havia de fer un canvi i me vaig anar a unes oposicions i me va tocar Joan Mas. I vaig quedar Joan Mas i vaig dir, no, només estiré un any a Joan Mas perquè vull conèixer moltes escoles. Però se conec que m'ha passat el temps i m'he quedat 20 anys allà, qualque cosa va passar. Segurament me vaig enamorar de Joan Mas.
0: Devia estar molt bé. Pues jo com a interina al principi, fins que no vaig tenir la plaça, vaig fer oposicions, clar, vaig estar a moltes escoles, perquè potser anaven per una substitució, per 3 mesos o per una setmana, i clar, vaig rodar bastant. Després vaig fer oposicions, i també fins que no vaig agafar Pollença, que vaig venir a viure a Pollença, jo som de Menorca i al principi vivia a Palma, però després vaig venir a viure a Pollença i ja vaig dir ara amb aquest aquí a l'escola que estic molt contenta d'haver estat a Joan Mas, vull dir que ho duc dins la sang i me l'estim molt, vull dir, això és vera.
3: Jo també vaig estar d'interina i vaig anar per moltíssim de puestos. Inclús hi havia escoles que només estava una setmana o dues setmanes i fins i tot vaig estar mig any a Eivissa. Després vaig venir aquí, vaig aprovar les oposicions i vaig estar un parell d'anys a Joan Mas i després vaig fer 8 anys d'escola en l'esport del CUDI. Vins que vaig tornar a Joan Mas que m'estirava i me feia ganes venir i ja em vaig quedar per sempre aquí i vos van a conèixer vosaltres.
2: Us agradaria tornar a l'escola altra vegada a fer feina?
1: Ara no. Ja no. Ara no deixar lloc a les mestres més joves. Però així i tot he anat molt a l'escola, va? A veure vos, a veure un mestre, les amigues que han fet... Però ara ja és una altra etapa de la vida.
0: Sí, ara és diferent, vull dir, però sempre estem... Si mos criden per fer qualque cosa, vull dir, no dèiem mai que no, tot d'una que sí, perquè, clar, ho estimam molt, vull dir, hem estat molt d'anys aquí, i, clar, els records hi són.
3: Totalment. Jo torno a fer feina en aquest moment, ara ja com que no gaire, però si fa falta o si mos criden o passar molt de gust anar a Joan Mas. Mos sentim com si fos que nostre, m'estan molt d'anys allà i t'estira anar cap allà. No és vera?
1: Sí, tal qual. Sí. Crec que qualque dia potser m'ho trobem de fora perquè he anat molt a opinar.
2: Sí, sí, sí. Sí. Ens agradaria molt venir. Quina activitat us agrada més? Per exemple, la festa de fills i curts, sortides... Us agradava més de l'escola?
1: Activitats que mos agraden més, activitats moltes. La festa de final de curs, jo he de dir que a mi m'apassionava fer-la, m'agradava molt muntar un festival de final de curs amb una amiga que era professora de música en aquell moment, que ja no és, i vàrem començar el festival de final de curs. Se va començar en nosaltres. Abans no hi havia festival de final de curs.
0: Jo el que m'agradava molt fer en els tallers, sobretot fer taller de cuina, us en recordeu que feien taller de cuina?
2: Sí,
0: i la veritat que m'agradava molt anar a comprar els ingredients, preparar la receta, menjar-les,
2: i pizza.
0: Me va agradar molt,
2: sí,
0: això.
2: Vam fer pizza. I ara fem ràdio.
0: Veus?
3: Jo també m'agradaven molt els tallers, però jo, per exemple, anar d'excursió i de colònies, a mi m'encantava. Era una experiència on tots estàvem de fora, una situació diferent, i m'encantava sempre anar de colònies. Sempre estava disposta amb un grup, amb un altre, sempre m'apuntava. Ah, que sí, que m'ho passàvem bé, les colònies.
4: Sí, m'ho passàvem bé, eh? L'Aleix, aquesta és la pregunta.
2: Però que ja l'han dit...
4: No, però ha fet una altra.
2: Quin ha estat el moment més divertit que vau passar a l'escola?
1: Uf... N'hem passat molt de bons, però n'hem passat molt de dolent, també, eh? No te penses que tot hagin estat flors i violes, eh?
2: Però et recordava d'una cosa agradable?
1: Sí, jo a mi m'agradava molt quan començàvem al principi de curs. Conèixer la gent, conèixer papàs, les predines, que pollança i predins, conèixer els nins, aquest moment era el que més m'agradava. A més, a mi m'agradava molt sortir a rebel·lós per fer la xerradeta.
3: Sí, és un moment agradable, arribes, te presentes, tots se presenten, jo som la mamà d'aquest, es predir d'aquest, i després quan venien a cercar vos, perquè a primer i a segon no sortíeu, venien a cercar vos a la porta, no, Albera? I sempre xerràvem una estoneta i enredàvem, i vosaltres volíeu partir, que ja era hora de partir, i a vegades quedàvem xerrant amb els papàs o amb els predins, i vosaltres ja anàveu cap a baix, ah, que sí, que qualque vegada ho heu fet, oh?
2: Sí.
3: Érem molt divertit, entretengut. I llavors és una cosa que també m'agradava molt, no sé si ara qui és, quan fóun les festes, aquestes de tipus per carnaval, per disfresses, que mos disfressaven tots junts, d'una temàtica que tota l'escola més o manco s'engrescava, i era divertit, o continua sent divertit ara, que sí?
2: Sí.
0: Sí.
2: Quants anys teníeu més o menys el primer any que començareu a jugar més?
1: Jo tenia 35 o 36 anys, perquè ja venia d'una altra escola. Sí. Ja tenia experiència d'una altra escola, de l'escoleta.
0: Ja devies 40 o alguna cosa així, o no? M'ha fet més o menys, sí.
3: Jo tenia més o manco 34 anys, perquè me'n recordo que jo estava embarassada del meu fill major i ara fa 34 anys.
1: Ah, exacte.
3: Sí. Per això sé que fa 34 anys.
5: Són anys. Sempre ho estàs metges a l'etapa de primària?
1: No.
0: No.
3: Jo sí, eh? Jo sempre a primària.
1: Jo he corregut tot. Jo he estat infantil. He estat a primària. He estat de PT. He estat d'atenció a la diversitat. He estat a ESO. És a dir, ja també i també a Granat i a Freiat, he estat de tot. Ah, a Llevatà. De tot, he estat, a tot, a tots els cursos, crec.
0: Ja infantil, he estat a primer, a segon, a tercer, i he donat anglès també, he donat educació física, sí, i res més, i ja està. Molt bé.
6: Ara que tenim molt de temps lliure, quines coses vos agrada fer?
1: Molt de temps lliure no en tenim, eh?
0: No aturam? No perquè tenim prou hores amb els dies?
1: Estan jubilades, tothom mos encarrega feines.
0: Sí.
1: Però bé, ja m'agrada fer. A mi m'agrada molt pintar. M'encanta i ara té més temps per pintar. I m'agrada també restaurar mobles. Després hem de cuidar la meva neta, també, estones. I a vegades mos criden a Joan Mas per ajudar un poc, qualque coseta, i ho té lliure, se'n va per aquí, que no està lliure, estan tot el dia ocupades.
3: Estem ocupades d'una altra manera.
0: Sí, sí.
3: Jo també Tinc dos nets, també m'encarrego un pat d'ells. Llavors també jo m'agrada molt anar d'excursió, anar al gimnàs, i aprofito un dia o un altre, sempre cada matí tinc una cosa d'aquestes. I a més, ara que també m'estic lliure, m'he apuntat a aprendre de cosir. I en aquests moments estic fent un vestit de moro, ara veurem com m'ho sortirà. No havia fet res mai, no tenia ni idea, i ara vaig aprendre de cosir, coses bàsiques.
0: I jo el que he fet ha estat, faig més esport, vaig més al gimnàs, aprofito per anar també de viatge, o anar a qualque hotel, que m'agrada molt anar a hotels amb els berenars i totes aquestes coses. Pues ho fas d'una altra manera i com amb més tranquil·litat i millor. És a dir, que és una altra etapa.
2: Quin curs vareu fer el primer any, Joan Mas, si ho recordeu?
0: Sí. Jo 3 anys.
1: Jo vaig fer primer.
3: Jo faig educació física pràcticament a tota l'escola. Cinquè, hi havia quart, cinquè, sisè i octau. Això va ser el meu primer any.
5: Quants anys teníeu quan vareu començar la carrera de magisteri?
0: De 8 anys.
3: Sí, jo també de 8 anys.
1: Jo de 7. De 7.
2: Vareu estudiar qualque carrera més a part de magisteri?
1: Sí. Sí, quan vaig acabar magisteri volia seguir. I vaig estudiar pedagogia, que abans era filosofia i lletres, i vaig estudiar la rama de pedagogia terapèutica, ara per mi ja no és, que era en nins en dificultats.
7: Quin va ser el darrer curs que vareu fer, Joan Mas?
0: Jo primer de primària.
3: Pues jo segon, la meitat.
0: Bé, sí, una part.
1: I jo estava de PT. Com ta mare,
2: Margarida, quant anys vares ser directora?
1: Jo crec que vaig ser de més 14 i 4 d'aquests d'estudis.
2: Abans de ser directora vares ser cap d'estudis?
1: Sí, 4 anys. 4 anys, que me va venir molt bé perquè ja me n'anava més preparada.
2: Quants anys vareu estar juntes, na l'Emma i tu, a l'equip directiu?
1: Sempre. És a dir, quan jo vaig entrar de directora, jo vaig ser, bé, vaig estar 4 anys d'aquest d'estudis, en alemany que ara no era, i jo vaig entrar de directora la primera vegada un poc per casualitat, perquè el director d'abans, en Javier, volia fer un canvi i no hi havia moltes propostes, i per ser director hi ha d'haver dues condicions: o bé has de tenir un curs de director o bé has de ser pedagog. I què va passar? Que jo me'n vaig dur totes les papeletes. I de Palma va venir l'inspector i va dir: tu seràs la directora. Va ser un susto gros. Però el director pot triar el que ha d'estudis que vulgui. I jo, en l'Ema, havia acabat de començar, crec que feia un any que estava allà, vaig pensar que seria la persona idònia per dur-me ben vella, i li vaig demanar per ser cap d'estudis, i varen seguir sempre juntes.
2: Quina activitat, per exemple, la festa de fi de curs, sortides, us va agradar més a l'escola? Te l'han dit.
4: Aquesta sí, que ja l'havia dit.
2: Sí.
4: Nana?
2: Com eren les festes de fi de curs abans de que féssim els balls?
1: No hi havia fi de curs, no hi havia fi de curs. Els balls del festival de fi de curs el varen començar amb una professora que era la professora de música,
8: sí.
1: I trobàvem que a final de curs era molt avorrit. Molt avorrit, i van dir, muntam, què tal si feim això? I van començar el festival de final de curs.
8: Jo crec que fa d'haver un 25 anys o un poquet abans, no? Saps? No te sona això?
1: Sí, jo sí. Feia molt poc temps que era Joan Mas.
8: Per això t'ho dic.
1: I la dia, aquesta professora de música era la Marga Bibiloni, que no està amb nosaltres.
4: No és la nostra Marga de música.
1: No.
8: És una.
1: Però després van continuar la Marga de música nostra,
4: sí.
1: I mestres que han vengut, i sempre una condició, quan arribaven a escola, era on de fer un festival de final de curs. I van anar des de molt simple, cada vegada...
0: Millor.
1: A mi m'agradava molt preparar-ho.
0: Jo he estat a moltes escoles i mai no havia vist mai un festival de final de curs fins que vaig venir aquí, a Joan Mas, i bueno, vaig quedar super guapo. La primera vegada que ho vaig veure vaig dir, uf, quina feinada allà darrere, que no ho sembla, que hi ha molta feina per preparar-ho, i vaig dir, bueno, quedava espectacular. Vull dir, és una cosa que de cada any he vist que s'ha anat superant i de cada any ha estat més guapo. Vull dir, que si un any és guapo, l'altre és millor.
4: Sí.
0: Vull dir que preciós. És una de les coses molt guapes.
2: A quina escola va anar de petites?
8: Bueno, jo som de Sa Pobla i jo anava a l'escola de Cases Monges, que ara Sant Francesc de Sis. Això vaig fer infantil, el que ara és infantil, abans era preescolar. Llavors vaig anar a Via Alfàs, Nostra Senyora de Via Alfàs, que encara existeix, i després vaig anar a lo que és Tresorer Cladera, que se deia l'institut. I després, més gran, ja anava a Inca, a l'institut Berenguer de Noia.
0: Jo, com que som de Menorca, anava a una escola de barca meua, que era de monges, de Cormer, després vaig passar a l'institut, i de l'institut ja vaig venir aquí a Palma a estudiar.
1: Jo vaig començar a les monges du Moll, du Port de Pollença, perquè jo vivia allà, però en 8 anys mon pare va voler que estudiés a l'Institut de Pollença i vaig fer un batxiller a l'Institut de Pollença. I en 8 anys anava i venia 4 vegades amb autobús, eh? Tota sola.
8: Just ara.
1: És diferent. I tenia classe de les 8 de matí a les 6 de cap vespre. Sí, és diferent.
8: Sí, perquè quan altres anàvem a escola, quan érem petites com altres, anàvem a classes de matí, anàvem a migdia a dinar a casa i després de cada vespre tornàvem a anar a l'escola, fins a les 5 o les 6.
0: Sí.
8: Imagineu-vos,
4: sí.
8: Què fèiem?
4: Quan anava a Joan Mas, que vaig anar a Joan Mas, quan se veu, també era de matí, cada vespre.
0: Sí.
4: Vosaltres no ho sabeu, això, no ho fem mai, eh?
2: No.
4: Sí.
2: Divendres el 5 de juny farem la festa dels 50 anys a l'escola. Vendreu a la festa i a sopar?
0: Sí, tant que vindrem.
8: Clar que sí.
0: Ens fa molta il·lusió, més.
8: Clar que sí, per cert, he comprat el tiquet per venir a sopar i l'he perdut. No sé si me'n donarà, no hauré de comprar un altre.
1: M'ho mirarà.
2: Esperem que venga.
0: Clar,
8: sí.
0: Vendrem.
2: Fins aquí l'entrevista que hem preparat després de la cançó que escoltarem. Contarem anècdotes de l'escola.
1: D'acord.
2: A continuació escoltarem la cançó Life is Life del grup Opus.
1: Oh,
8: això t'agrada molt.
1: Sí.

0: ara ja estem a la darrera part del programa i ens fa ganes contar anècdotes i experiències de l'escola i que també Margalida, Petra i Àngels ens conteu les vostres.
1: Ui, jo n'he de contar una que, bueno, que va ser que vaig anar al banyo de dalt de vora la sala de professors, que hi ha un banyo.
2: Sí.
1: Com sabeu, és molt petitó aquell banyo, oi que sí?
0: Sí.
1: Pues me vaig tancar i després, quan va ser hora de sortir, sabeu què me va passar?
2: Sí. Se va quedar trascada.
1: Me vaig quedar trascada allà a la porta.
3: Però no,
1: Mireia, podia no sortir. Què va passar? Que clar, jo en el banyo no duu el mòbil. I en aquella part d'allà, tots sabeu que no sempre hi ha mestres, moltes vegades no hi ha ningú per allà. I clar, vaig començar a donar tocs per la porta, abans si qualcú me sentia, i a lo darrer va venir a l'EMA, però va tenir que venir en Carles, mos en recordeu, el policia municipal,
0: sí.
1: Va venir en Carles, va venir de l'Ajuntament, bueno, i jo allà tancada, i jo me fa molta por els puestos tancats, bueno, vaig sortir d'allà blanca com la paret, perquè va passar almenys mitja hora tancada allà dintre. Bueno, va ser un susto molt gros, que sempre me'n recordaré d'aquesta cosa.
0: I a Ana Mireia li ha passat.
1: Veus? Sí, vull dir, és normal.
0: Quan varen fer la carrera.
4: Sí, tu vas.
0: Quan varen fer la carrera.
5: Sí, a veure li va passar.
6: Sí, la Pola li va tenir que anar.
5: Li va passar un mal moment perquè...
6: Sí, jo vaig baixar.
7: Jo vos cont, quan... Jo estava a una escoleta, vaig deixar l'escoleta, penemment, allà on m'enviessin. Però jo me'n volia, el que no volia era quedar pollens, me'n volia anar al Cudi, a la Pobla, a qualque poble de vora, perquè ja havia estat molt de temps a l'escoleta i no... i me feia ja anar a voltar. Però me va sortir anar a Joan Mas. Quan va sortir anar a Joan Mas, perquè abans anàvem a Palma a triar lloc, vaig plorar, perquè jo me'n volia anar a la Pobla, al Cudi, allà on fos a voltar, i vaig plorar tot aquí a mi, fins davant un semàfor, que ara endavant no era, i ara és. I vaig dir, no, jo només estiré un any, i m'aniré, perquè jo he de volar, he d'anar per tot. I vaig tenir la casualitat que els darrers nins que havia tingut a l'escoleta, els havia tingut 3 anys, 4 anys, 5 anys, me van tocar primer i ja vaig canviar, ja me va encantar, era el meu nins, no vaig haver de fer adaptació i me'n recordo que a vegades per riure qualque mesa me deia no t'anar d'anar i no me'n vaig anar mai. Això va ser molt important per jo. I una experiència que va dur molta feina i es van implicar molt papàs i va ser un curs que van fer molta feina, van crear una cooperativa. Una cooperativa és una empresa. I no feien classe ara matemàtiques, ara llenguatge. Era una empresa que nosaltres havíem de fer uns productes i els havíem de venir a vendre. Hi havia un president, hi havia un secretari, hi havia un tresorer... i vàrem fer feina d'un mes o dos només com a empresa i me va agradar molt, això me va encantar i tindria moltes anècdotes però mos basta per avui.
8: Bueno, jo anècdotes en aquest moment no és que me vengui cap, però si voldria dir una de les coses que m'ha agradat molt és que ara per exemple aquí a Nins com en Àfrica i que també he tingut les mares o pares de nins que ara són a Joan Mas o que ja en fui, vull dir, és molt gratificant quan venia un pare amb un fill seu i tu t'ho deies, és que tu has estat la meva mestra i això te fa sentir que les coses van pambant, tot funciona i és una cosa d'aquestes que t'emociona, que te fa sentir, diu, ai, coincidència, ah que sí, no és vera, oh? I en aquest grup, per exemple, vaig tenir la mamà d'Àfrica. I he tingut també molt de papàs que ara ja vos tenen a vosaltres i és una de les coses que sempre m'ha agradat i m'ha xocat.
9: Moltes gràcies per haver...
5: Un moment, voleu contar vosaltres anècdotes?
2: Jo sí.
0: Bueno, no és una anècdota, és una pregunta. Abans, quan nosaltres encara no estàvem a Joan Mas, com era més o menys final de curs? De festa de final de curs?
10: Han dit que no hi havia.
1: em dic que no, pues em dic que no se feia res. Se n'anaven i ja estava. No feien res.
8: Els donaven una ferrada per om, no, una besada, els donaven un bon estiu, disfrutau de les vacances, però no fèiem un ball com aquest que fèiem, que hem fet aquests darrers anys.
2: Poc.
5: Jo de petita no vaig ballar mai, no fèiem en aquest festival, aquesta festa tan xula i tan, tan guapa. Tanta sort, però jo no m'he agradat ballar. No. Tot sí que m'agrada. Voleu contar més coses, Marc?
0: Àngels, t'agradaria antes ser mestra?
1: Sí, m'agradaria molt. Vull dir, ara sí, ara no, perquè ara he de descansar, però sempre és una cosa que m'ha agradat tota la vida. Vull dir, he pogut dir que he fet feina d'una cosa que m'ha agradat molt, que no és tothom que ho pot dir. Vull dir, amb això he tingut molta sort.
5: Més coses? Preguntes? O voleu contar coses de d'altres... Quan éreu més petit, les colònies...
0: Oh. Bueno, no tinc...
5: No.
1: Això el que m'agradava de les colònies és que estaven tots junts i dormien junts, eh que sí?
0: Sí. Sí.
1: I és
0: sí.
1: Molt divertit.
0: És que a nosaltres no ens agradaria fer més excursions, més anar més a fora... I...
3: Molt bé. Qui dormíeu així mateix a les colònies?
0: Sí.
1: Ell sí, nosaltres ja una altra cosa. Nosaltres no. Però bueno, sempre acabaves amb qualcú de vora tu dormint, però bueno.
6: Jo me'n record que les colònies ho van fer un Got Talent, que em va agradar molt, crec que va ser el meu moment preferit de les colònies.
5: Crec. Coses més. Quin?
4: Que jo, quan vam fer les colònies, estàvem amb en Dani i quan era de nit i ja teníem que anar a dormir, doncs jo tenia que anar en un bany i les escales estaven no en un lado així, estaven en un altre i jo me vaig equivocar perquè la meva cama és una llitera i eren quasi, no eren iguales. I jo, quan vaig baixar, m'he caigut.
5: Vas caure.
4: Sí.
7: I de les darreres colònies que van anomenar a Lloret. A Lloret. Jo feia estona que no havia anat a colònia. Sempre me tocava més anar de viatge d'estudis. I na Petra, has de venir, i me n'anava anar a Lloret. Tendes de campanya... Això no fa tant d'anys, eh?
8: No.
7: Perquè jo no som molt... No fa tant d'anys.
8: A Lloret,
7: sí, una granja. I ho veig, molt varen posar les tendes de campanya i varen dormir tota la nit, que no varen dormir, perquè rodejat de porcs, que jo, la Petra me deia, dorm, i jo deia, porc, és que no gosa, mouren-me, perquè s'hi tren la mà. Porc, m'ho menjaran la mà. I va ser que quan vaig sortir, vaig dir, no tornaré pus en aquell lloc. Tota la nit me'ls van rodejar pols. Els vaig somiar.
8: Tampoc, no és que estiguessin tan a prop. Jo... Però com que ella, això d'anar de colònia, no li anava molt.
7: No, ja.
8: Va venir com un poc forçada, clar. Hi havia animal voltant. Però no és que estiguessin just a de vora.
7: Jo els vaig sentir molt prop. M'agradava més anar de viatge d'estudis que era... que anàvem a no Pirineus,
8: exacte.
7: I molt bé, a Gotador, però molt bé. Però això de les colònies i són més comodona, jo.
8: Pues jo he de dir que jo m'encantava anar de colònies, sempre hi anava, estava apuntada, i el meu darrer any de Joan Mas vaig demanar si podria anar de viatge d'estudis en els més grans, que no hi havia anat mai. Sempre, clar, anava de colònia, en són de primer i segon. I la veritat és que va estar molt bé, perquè nins que jo havia tingut a primer i segon, llavors me'n vaig anar de viatge amb ell, juntament amb altres mestres, però clar, va ser el meu primer viatge d'estudis a Joan Mas.
6: Primer i darrer, no?
8: El primer i el darrer. Era el meu darrer any.
1: Jo també he anat de viatge de final de curs amb els més grans, també he anat tres vegades, i una vegada vaig anar a Menorca, que se n'anaven a passar tot el dia, que també hi vaig anar a Menorca, m'han dit ja que tu és de Menorca, pues, i vaig anar, me van convidar i hi vaig anar.
6: Justament, demà me n'anem a Menorca.
1: Ho passareu? Beníssim, molt guapo.
5: Volia dir...
8: Disfrutareu molt, eh?
5: Sí. Em presten de l'aeroport del Cudi i tornem al vespre.
4: Però fa molt de color, eh?
0: Sí, fa molt de color.
8: I en quina hora teniu el barco?
0: A 7 i
4: mitja. I
0: hem d'esperar a part del Cudi.
9: No, a les 7 i mitja no està allà.
8: No sé si podreu...
9: A les 8 i mitja pa.
8: I de, avui he dormit un poc a presta, perquè si no...
4: Sí. Ens quedarem dormits.
5: Quina sort va ser la vostra preferida? Amb les coses
0: grans? Jo, colònies.
5: Les colònies.
4: Jo també, sí, també.
10: Ah, jo també. Jo encara no ho sé.
6: Jo la meva preferida va ser Tirolines Go.
4: Sí, sí, sí.
10: Ah, sí,
4: sí, sí,
10: sí, sí, ha estat divertit.
5: L'any passat,
10: sí,
5: tercer, sol demanar Joan Mas a Forestal Park o Tirolines Go.
4: Sí, era molt divertit. Jo tenia molt de por perquè jo, quan m'hi va tirar de la tirolina, estava en un arbre, allí penjada, i me vaig quedar atascada i varen venir com dues persones a ajudar-me. Tenia un por.
0: Sí. Bueno, jo t'estava intentant ajudar, però no.
4: Estava molt fort.
0: Estava molt fort.
8: Jo, per exemple, sempre, cada dos anys, repetia més o manco les excursions perquè als nens els encantava. Les meves excursions habituals eren les coves de Campanet, quan hi havia menestralia anàvem a menestralia, la fàbrica del vidre, després solíem anar a Marineland cada any, després també fèiem excursions a peu per aquí al voltant, que això cada vegada costava més en els nins, perquè estan més acostumats a caminar. I una cosa curiosa és que tenim molt de problemes per anar al bany, perquè clar, si te'n vas a l'aire lliure i els nins que no estan acostumats a caminar i per aquí i per allà, això els costava molt. Després també anàvem sempre a Teixit Vicenç, a colomar les ceràmiques i cosetes així del voltant, però normalment repetíem les excursions. Després anàvem, jo què sé, també a l'Albufera o a l'Albufereta. I ara en aquest moment no se me'n venen, però durant molt d'anys sempre repetia les excursions, però els nanins els encantaven, eren noves per ells.
5: Fàbrica Kelly, també.
8: Ah, sí, coiem el tren.
0: Ah, sí, és molt divertit.
8: Anàvem en tren. Els primers anys coiem l'autobús des de Pollença fins a l'estació del tren, després anaven en tren, que molts no hi havien anat mai, i la fàbrica Kelly estava just davant l'estació del tren. Això també ho solíem fer habitualment. No?
5: Bé, si
6: no vol
5: dir res més,
6: hi ha
5: una cosa més,
6: Alc? A Colònia, això em va agradar molt perquè hi havia un camp de futbol.
7: Ah, és Colosseu.
8: Que futbolero, jo.
6: Sí, però ara han prohibit el futbol.
9: I també feien jocs, activitats, allà, quan arribàvem, sempre havíem d'esperar i sempre havíem de decidir en qui dormíem. I sí, va ser molt divertit.
4: Les colònies eren molt divertides perquè jo abans estava dudant si anava o no i després he decidit que anava i ha estat molt divertit.
6: Jo me'n recordo que les colònies me van caure dos dents en un got talent que veiem la Nico sense voler m'ho va fer així i la dent se me'n va anar. I l'altra se m'ho veia una dent i la Nico va fer així. Quita-me-la, la fa així i me la va llevar.
0: Escolta, amb les excursions ens agrada molt dormir en puestos.
11: Moltes gràcies per haver vengut a participar al nostre programa. Estem molt agraïts i agraïdes i esperam que us hagi agradat.
0: Vos convidam a animar que vengueu a la festa de 50 anys de Joan Mas sobre les persones que heu estat o sou mestres, alumnes o pares de la nostra escola.
6: Jo també me'n recordo una altra vegada a Forestal Park, en Sergi, l'esperàvem a una plataforma, ell va arribar per poquet a la plataforma i s'anava cap enrere a la tirolina. Nosaltres el vam coir perquè no se'n vagi cap a... se'n quedi enmig, ja.
7: Jo us proposo una idea molt xula. Com que veig que vol agradar les excursions i les colònies, heu de dir papà, mamàs, predins, tios, tothom... Així, què facin colònies?
0: Però no s'agrada anar amb, a l'escola.
7: Sí.
0: A l'escola.
7: Ah!
0: Sí. Jo m'agrada... passarem millor amb els amics.
12: A l'estiu jo m'he apuntat a unes colònies que vaig amb dos amics, perquè només se podien apuntar de tres. Vaig una setmana i pues, per estar allà.
7: Fantàstic, Ida.
13: Molt bé.
6: Per acabar, escoltarem una cançó molt especial per Joan Mas, perquè sempre la posam quan acomiadam a les mestres que se jubilen i els alumnes de sisè que deixen l'escola per anar a l'institut, que es Viva la Vida, del grup Coldplay.
7: Coldplay.
14: Gràcies per escoltar-nos i gràcies a Ràdio Pollença per deixar-nos fer el programa. Adeu.
3: Gràcies.
7: Adeu. Adeu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Víctor de Aldama declara que no té constància que les Balears pagassin comissions per les mascaretes que es varen adquirir durant la pandèmia de Covid. Ho ha assegurat avui a l'Audiència Nacional, que l'ha citat com a imputat després de l'informe de l'UCO sobre els contractes de material sanitari adjudicats per les Balears i les Canàries a la presumpta trama.
2: De Aldama, el presumpte corruptor d'aquesta trama, precisament en canvi ha declarat que les Canàries sí que li haurien exigit pagaments a canvi d'atorgar aquest contracte. S'ha indicat que l'expresident canari Ángel Víctor Torres li hauria reclamat 50.000 euros a canvi de les adquisicions. Així mateix ha explicat que els 10.000 euros que abonava mensualment a Coldo García, exassessor del ministre Ábalos, no eren per facilitar les gestions d'aquestes compres de mascaretes als dos arxipèlags, sinó que eren en general, sense especificar més. També ha dit que no tenien relació amb Francina Armengol, aleshores presidenta de les Balears, ja que d'aquest contacte s'encarregava García com a càrrec del ministeri que era.
1: I més qüestions. Les comunitats del Partit Popular finalment sí votaran a favor del repartiment dels 7.000 milions inclosos al pla d'habitatge, però adverteixen de futurs recursos davant el Suprem, ja que no estan d'acord en com s'ha fet ni com s'ha configurat aquesta distribució. Entre les Balears, entre les comunitats que hi votaran a favor, hi ha les Balears.
2: S'ha de dir que, a banda, la comunitat ha multiplicat per 7 la seva aportació a polítiques d'habitatge en fons propis. És un augment superior al que fa el Ministeri, que en triplica l'aportació a través d'aquest nou pla. En total, les Illes, les Balears, gestionaran 168 milions d'euros per construir pisos protegits. Se ho explica José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
3: Vamos a aceptar el reparto que prácticamente se vota hoy en esta sectorial, y lo vamos a hacer por responsabilidad. Lo vamos a hacer por responsabilidad porque los ciudadanos de Balears no pueden esperar más. De hecho, la mayor parte de políticas que ya se han puesto en marcha desde el primer día, recordemos que son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda, pues también dependen de las aportaciones que se reciben por parte del Gobierno de España.
1: I on també s'intenta assolir un acord entre les Balears i l'Estat és per intentar resoldre el conflicte sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes, que, recordem, el Parlament va tombar el mes de març fruit de l'acord entre PP i Vox.
2: Ara totes dues administracions han creat un grup de feina per cercar una solució abans que el cas arribi al Constitucional. El govern d'Espanya considera que eliminar aquesta norma pot afectar els drets de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme, i per això estudia demanar que la derogació quedi suspesa de manera cautelar.
1: I també és notícia destacada l'ampliació del cribratge del càncer de mama aquí a les Balears, perquè beneficiarà 80.000 dones en total, segons un primer càlcul que ha fet la conselleria. Són 52.000 de 45 a 49 anys i altres 27.000 que tindrien entre 70 i 74 anys. Aquests dos grups etaris que s'han inclòs i s'ampliaran en aquest cribatge. En qualsevol cas, hem de dir que la mesura no serà immediata, se farà de manera progressiva durant un període de 3 anys, segons ha explicat la consellera Manuela García.
4: El año pasado, en el cribado, diagnosticamos 120 casos de cáncer de mama, que suponen aproximadamente el 18% de todos los casos que se diagnosticaron en Baleares, con lo cual el porcentaje no es pequeño y el resultado también es muy positivo en esa línea.
1: I les autoritats de les Balears han guardat aquest migdia a les portes del consulat de Mà un minut de silenci per l'assassinat masclista d'una dona eivissenca a Alacant. La víctima, 51 anys, va morir a trets del seu home, que també va executar el fill i es va suïcidar. És uns fets que varen ocórrer concretament al quarter de Dolores, ja que l'agressor era guàrdia civil. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat el cas, que es va produir dissabte, com un assassinat masclista. Bé, aquesta informació i d'altres assemblarem, com sempre, a partir de les dues. Serà en temps ja d'informatiu migdia en Sara Casas. Ara, però, a IB3 Ràdio, la 1 i 4, quedeu amb l'actualitat dels esports.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
6: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
7: Som Convilàs 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
8: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
9: Jo, quan vaig en cotxe, escolt Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
10: El viajar es un placer que no suele suceder.

adormen els despertadors. Mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra. Que fora s'ensorri el món.

0: Canción, vos sabés de què te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, Polenka.
1: País, Pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra, Norat Busquets.

ancora em sento capaz de cantar se uma outra canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel aquest mar,

20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i el cor se m'embala. Per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer i el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant.

podria, com podria, allà on siguis, fer-te veure el camí del mar. Cerca els llampecs a l'horitzó, flaira l'aire en la nuvolada, que et guiaran cap al llevant i caminaràs, caminaràs per la platja llarga. I calcigant l'arena blanca,

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Presó per a tres joves detinguts per dur 3 quilos d'haixix i 15.000 euros en un doble fons del cotxe. Els detinguts s'allotjaven a diversos hotels de Magaluf, a Calvià, des d'on distribuïen la droga a terceres persones.
2: La policia local va decidir inspeccionar el vehicle i va trobar restes de substàncies estupefaents i un doble fons amb un complex sistema d'obertura, on en el seu interior hi havia haixix, els diners i 50 grams de tussi. Estan acusats com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i pertinença agrocriminal. La investigació no es dona per finalitzada, ja que no es descarta la implicació de més persones.
1: Més qüestions de la jornada. Quart dia de vaga avui de metges d'aquest mes per reclamar un estatut marc propi. Avui, com cada mes, es concentraran a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça de la Reina de Palma.
2: Unes aturades que aquest dijous han obligat a suspendre 41 operacions programades i 3.100 consultes i proves diagnòstiques. El seguiment de l'aturada es manté respecte de les anteriors jornades en un 80% als hospitals i en un 50% a atenció primària. Demà repetirà la darrera jornada de la setmana i també del mes, un fet que afecta sobretot els pacients com aquests de l'Hospital de Can Misses a Eivissa.
3: No mos atenen, ja mos cridaran i, clar, hem perdut un dia de col·legi per desnin i jo sa feina.
4: Un any i més per visitar traumatòlogo. I quan visito traumatòlogo, una huelga. I otra vez esperando, otra vez no puedo ni andar, ni trabajar, ni dormir bien.
1: I aterren a Turquia en aquests moments els activistes de la flotilla que varen ser abordats per l'armada israeliana en aigües internacionals al mar Mediterrani.
2: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha dit que els 44 activistes espanyols de la flotilla seran deportats via Turquia. Entre els alliberats hi ha quatre illencs, una eivissenca, els menorquins Lluís de Monell i Alonso Santos i el mallorquí Toni Riera. El grup d'advocats de la HAC, que els assessora, ha criticat l'acció d'Israel perquè entenen que constitueix una flagrant violació del dret internacional. And violence wherever they go. They have a war machine. Una de les activistes ha denunciat just a l'aterrar de l'aeroport de Turquia que l'objectiu d'Israel és la violència, però assegura que les seves accions faran un món més segur.
1: I a la plana nacional avui també és notícia que l'empresari Víctor de Aldama nega que l'expresidenta del govern balear, Francina Armengol, cobrés comissions per la compra de mascaretes, com s'hi va passar, ha dit a les Canàries. Ho ha assegurat avui davant el jutge de l'Audiència Nacional.
2: Així ho ha declarat Aldama davant el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, després de ser citat a declarar com a imputat arran de l'informe de l'UCO sobre la compra de material sanitari per part de les Illes. Aldama, presumpte corruptor de la trama, ha dit que els suposats pagaments de 10.000 euros que li hauria realitzat a Coldo García, exassessor de l'exministre Avalós, no només eren per comprar mascaretes, eren pagaments en general, sobretot de presumptes fraus d'obra pública.
1: I a l'àmbit cultural, el Festival Atlàntida Mallorca Film Fest torna aquest estiu en la seva 16a edició. Això després de tancar l'any passat una de les convocatòries més multitudinàries de la seva història, amb 45.000 espectadors presencials a Mallorca i més d'un 1,5 milió de visualitzacions a Filmin.
2: El certamen, que se celebrarà de dia 24 de juliol al 2 d'agost a Mallorca, ja ha presentat la imatge oficial, però avui, a partir de les 7:30, es presentarà en roda de premsa els participants de la secció Talent, un laboratori on diversos projectes podran ser mentoritzats per professionals destacats de la indústria audiovisual.
1: Hem arribat així a les 5:04, tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
6: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
7: Música. el Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
8: Un cor estima un arbre.
9: Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de l'FM.

0: Bé, molt bones tardes, oients. Nosaltres tornem a ser en directe un cap vespre més amb aquest petit ple, un magazín dels capvespres de Ràdio Pollença. I com no, estem acompanyats d'en Jaume a la mà del nostre company. Molt bones tardes, Jaume.
1: Com va? Com estàs?
0: Molt bé, ja comencen aquestes temperatures d'estiu. Ja, bé, encara no fa aquesta temperatura que surts en un carrer, fas dues passes i sues, però ja l'estem veient.
1: Ja se comença a enfilar.
0: Sí. Veiem que les temperatures tota aquesta setmana no baixaran de 24 a 25 graus, així que ja poden treure la roba d'estiu i guardar llençols d'hivern i lliquetes i tot això. Perquè...
1: Per inaugurar la temporada d'estiu.
0: Exacte. I bé, nosaltres no hem de parlar d'estiu, però tenim moltes coses per aquest cap de setmana, que ara vos contarem, així que si t'apareix, anem a fer un repàs a l'agenda, Jaume.
2: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: Idò, vinga, anem per feina, anem a començar directament parlant d'entitats del nostre municipi. Vos hem de recordar que tenim campanya de sang el dia de demà, de campanya de donació de sang des del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears en un centre de salut de Pollença. Serà de 4:30 a 9 i encara podeu reservar cita per donar a donasang.org.
1: També el Corrotari Pollença ja té a la venda les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, d'en Rubén García, que farà el claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu de l'entrada anticipada és de 15 euros si la compreu abans de dia 30 de juny i els punts de venda són Can Quadrado a Pollença i Electrònica Reus al Poll.
0: També d'altres coses aquest diumenge, si no sou per la Fira de la Tonyina, per sols de l'Abadia i voleu anar d'excursió, l'Associació de Veïns de Pollença fa una excursió de Cala d'Allà a Sóller, serà aquest diumenge, com dèiem, ho preu és de 15 euros i només un recordatori.
1: I el Col·legi Joan Masa està d'aniversari, està de 50è aniversari, aquest serà divendres 5 de juny amb una festa amb actuació de cucorba, after sants, parlaments i sopar d'arròs brut, postres i beguda. El tiquet del sopar ja es venen per 13 euros adults i 9 infants a la mateixa consergeria i secretaria del Joan Masa entre les 8:30 i la 1:30.
0: També dues propostes avui, un cicle de conferències de la UOM a la xerrada Aprendre a gaudir de l'art, pautes per desxifrar i interpretar les obres artístiques de la doctora Anna Ferrero, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts en un Saló Cultural de Port de Pollença a les 6 i és gratuït. També tenim Cineclub a la projecció de la pel·lícula La mujer más rica del mundo a les 8:30, entrades 4 euros per socis i 6 per no socis.
1: I passam a divendres 22, tenim teatre de barra en Esport de Pollença, tenim tres espectacles, el Saló Parroquial, l'obra Aigo, la bodeguita Llengo amb tàperes i el Cafè d'Humoll Superkaufen. Les funcions seran a les 8:30, 9:05 i 21:40. El preu és de 5 euros per funció i les entrades es poden reservar al mail orbitaeditorial@gmail.com o comprar el mateix dia a la taquilla davant del Cafè d'Humoll a partir de les 7:30. També divendres hi ha dues propostes literaris. Una és la presentació del llibre El complement circumstancials de Jordi Segura Soler amb diàleg amb Gemma Clarissó, que avui els atendrem aquí, per cert. Això serà al Club Pollença a les 8 aquest divendres. També divendres 22, presentació del nou poemari d'Andreu Matamales, Caires de l'Estimera, a les 7:30 a Can Bum, acompanyat de Miquel Àngel Adrobé, Marga Serrano i Tomeu Fus.
0: Això mateix, Jaume, se m'ha passat dir-ho, el que tindrem avui, però bé, a les 5:30 tindrem en Ufudis i a les 6 tindrem en Jordi Segura, que l'entrevistarà en Cati Cifra sobre aquest llibre, no? El seu nou llibre, i primer també els complements circumstancials, així que si voleu saber més d'en Jordi, ja que sigui conegut vostre, està professor vostre, el que sigui, avui a les 6 aquí a Ràdio Pollença l'entrevistaran per parlar sobre el seu llibre. Molt bé, seguim amb l'agenda. Dissabte i diumenge 24, Museu de Pollença celebrarà l'Audi Internacional dels Museus amb un teatre que du per títol Cadàver Exquisit, creació de teatre Eros i Francisca Palau Pellaia. Ja ho he pogut veure per xarxa social, que han començat un poc l'obra de teatre, no?, amb aquest vídeo que deia que sabia com és un robatori al museu, i amb això ja començarà l'obra de teatre, no? Però les funcions serà dissabte 23 a les 5 i a les 7, i diumenge n'hi haurà 3 a les 12 a les 5 i a les 7. La venda d'entrades és a Tiquetí per un preu de 5 euros.
1: I anem ara pel marc de Sabors de l'Abadia, la mostra de Tonyina que tindrà lloc aquest cap de setmana en Esport de Pollença. S'inicia demà divendres, el dia 22, serà a les 8 amb una conferència i conversatori de la fusta, la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotant del moll a càrrec de Diana Borràs, antropòloga, i d'Antònia Puig Llobera, empresària nàutica. Serà el local de veïnats del Port de Pollença.
0: I dissabte sí que s'inaugura aquesta Fira de la Tonyina. No vos diran totes les activitats que hi ha perquè vos avorrirem, però vos poden dir que començarà a les 9 amb un torneig de vòlei, serà de 9 a 1 i de 4 a 7 aquest segon torneig de vòlei, i a les 11 s'inaugurarà la visita guiada a l'exposició de la fusta a la fibra. En vàrem parlar aquí a Ràdio Pollença. Hi haurà ronquejos en directe i subhastes de Tonyina, activitats infantils, tallers gastronòmics amb diferents xefs com Santi Taura, Joan García, Ricky Codero, Josep Coy i també Marga Coy i Anders Erlandson, ara m'ha sortit. Això serà al llarg del dia, molt de tallers, també en David Ribas de Terrai, Àngela Fonton Ochogavia. I bé, podeu consultar tota aquesta programació a la nostra pàgina web o xarxes socials de l'Ajuntament, i dissabte finalitzarà a les 10 amb música en viu amb Jimmy's Fantasies. Diumenge, per exemple, s'inaugurarà a les 11 la visita guiada a l'exposició Un altre pic de la fusta a la fibra. Hi haurà també més exposicions, tallers, ronquejos i subhastes Tapetes de Tonyina, que això és un espectacle digne de veure, degustació de tapes fetes en tonyina en pesca d'aigües balears, i participaran els restaurants Micelio, Vicenç, Dos Canalles, la Cantina del Moll Nou, Cormarí, Estai, Xima, de Four Seasons, Giro, Terra, Bodega Can Ferrà, Club Nàutic i La Llonja. També més tallers gastronòmics, en César Mogollón, hi haurà música en viu, un altre taller de Pau Sintes, i finalitzaran en Guientacó fent un espectacle de música en viu. Tot això ho podeu consultar a la nostra pàgina web, tenim el programa complet detallat, o a xarxes socials de l'Ajuntament.
1: I acabem amb exposicions que encara podeu visitar. A l'Ingressi del Convent de Sant Domingo continua roman obert encara l'exposició que va invernat, La Muntanya Màgica, fins serà fins dia 15 de juny. Recordem l'horari d'obertures, de matins de 10:30 a 11:30 i les 5, i des de cap vespre de 5 a 8. I a Can Llobera, el que ens empodera, exposició fotogràfica a càrrec de Camila da Silva amb imatges de les usuaris de Prodis.
0: I de Jaume, nosaltres ara fem una petita pausa, esperam en nostres foodies, en Xesqui i en Josep, i ja tornem a reprendre amb aquest programa.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: your hands now.
1: Molt bé, mig d'aquesta sintonia ja vos mos anuncia que arriba una altra vegada més, un pit més, un bon foodie. Aquí tenim en Josep. Josep, bon, com estàs? Espera, que t'havia de tenir mutejat, perdona. Tothom saludar, Josep, com estàs?
2: Molt bé, bones tardes, com estem?
1: Aquí som. Xes, què tal, Xisco?
3: Molt bones.
1: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Au, idò, si vols parejant per tema, què mos duis avui?
2: Durem una recomanació de esdeveniment que hi ha en un moll de boda de tanyina, sabor de l'abadia.
1: Sabor de l'abadia, que és aquest cap de setmana, sí.
2: Que, segons hem vist, hi ha 13 propostes de tapes, a part de tots els altres esdeveniments, perquè la gent pugui anar provant de distintes bars, restaurants i entitats. O sigui, que n'hi ha moltes. I volíem comentar-les per animar-nos oients a que hi vagin.
1: No bé, donen per feina, sí.
2: Au, vinga, mem.
3: Jo sí m'ho pot passar, perquè ara mateix ho he perdut.
2: Ara l'has perdut. Vinga.
1: Aquí, Xisco, si vols, ja...
3: Ah, doncs sí, mira. Doncs millor.
2: Mira, podem començar...
1: Josep, tu comença i en Xisco jo li donaré la informació.
2: Vinga, Xest. Jo te volia demanar si sabies el que era. No ho saps. Farem un pot de temps mentre en Xest du tríptic. Fama presentarà perpetana de tonyina a la planxa en trampó.
3: I què és demà? Això, de perpetana?
2: Xest, què és perpetana?
3: No, t'ho demano jo a tu.
2: M'ho demanes.
3: Te la torno.
2: Vinga, jo ho he cercat. És que no ho sabia. La perpetana, jo deia, és una elaboració, és una part de la tonyina. Què te penses que és a tu?
3: No tens ni idea.
2: La perpetana és una de les peces més apreciades de la tonyina vermella. Sobretot a la cuina mediterrània i japonesa, m'ha sorprès. És una part situada entre el coll i la mandíbula del peix, que en anglès de vegades s'anomina tunacolar o kama. Té molt de greix infiltrat, molta gelatina i és un gust intens. Diuen que és quasi com una costella de la mà. És molt sucosa, té un gust profund i combina carn, greix i cartílag. És ideal per la brasa, forn, planxa forta i menjar amb un pot de soja i veure sake. També he trobat que és com a la peça de grans coneixedors, així com la llalta o el secret de porc, que durant un temps era una carn no molt coneguda, no sé si ben considerada, però se descobreix i dius... per la quantitat de greix, si se fa bé, és el que té més gust. Per tant, a Fama començaran amb aquesta proposta de perpetana de tonyina de planxa en trampó.
3: Fa bona pinta, no?
2: Què més, Xest?
3: Bueno, després hi ha Cor Marí, que fa una croqueta de tonyina amb amanida de wakame. Wakame són unes algues, no? És així.
2: Croqueta de tonyina. I aquesta tonyina, tu creus que deu estar cuita o crua?
3: Si és una croqueta...
1: deu estar frit, supos, no?
2: Sí, però me refereix... La tonyina la deus posar dins el rú de la croqueta en cru? Ho deus posar quan el rú de la croqueta és fred... per no coure-ho, o deu ser tonyina cuita?
3: Això només hi ha una manera de saber-ho.
2: M'ha cridat molt l'atenció, eh?
1: És una opció. Tu de què te refereixes, Josep? Que pot ser que facin el que és s'envoltori prèviament?
2: Això afegit? No, el que dic és... per exemple, quan feien croquetes de jamón serrano o d'ibèric. Vull dir, hi ha gent que té tendència de sofregir un poquet amb oli o mantella o pernil abans, i hi ha gent que apenas el passa perquè intenta que la carn no s'acolli gens. I jo el que demanava és si se deu coure dins aquest rú, quan feim aquesta beixamel amb la mantella, oli, la farina, i se cou una miqueta, que això el que fa és potenciar el gust, com aquell que diu puja, el que passa és que perdem uns altres sabors com pugui ser de la tonyina crua.
1: Pes essència de desgut de la tonyina.
2: Sí, i me demanava com creix que deu ser.
3: Jo crec que cuita.
2: cuita.
3: Cuita, perquè després he vist que també hi ha algun plat que és cru.
2: Bueno, bé, després tenim un altre suggeriment, l'argentina del Moll Nou, que presenten brandada de ventrestia fumada i la seva broqueta.
1: També té bona pinta.
2: La brandada s'ha xatxat.
3: No, però la... Què era l'altre? Ara em va fugir.
1: Una brandada de... Bé, és com un carpaccio per de peix, no ho és?
2: Ara, ara
1: brandada de bacallà...
2: Ara ho estic cercant. Jo la brandada...
1: La brandada de bacallà.
2: Me recorda... a com un bacallà esquixat. És el que record. Però aquí com ho tropes, bacallà desalat amb oli d'oliva i sovint llet nata o patata. Un nom ve d'un provençal brandar, que significa remenar o emocionar. És com si muntàssim, si se permet, com una espècie de maonesa espessa, amb patata, llet nata i bacallà. Com se mengen torrades, gratinada en un forn, amb prebots estelivats, farcim prebots o bunyols, o tibi en pa.
3: La veritat, que és el que jo puc dir, és que la ventrestia és, per jo, una de les millors parts. Per aquesta grassa també ja té... I després, tot junt, a la carn, pues, boníssim, que se desfà la boca. I... jo vaig tastar i era com un no sé com se diu, era una tallada molt fina i després per damunt alinyada amb oli, sal, duia un pot de verdura, un pot de tomata i així també.
1: I això en cru, sí,
3: en cru, sí.
1: En cru, eh? Aquí com diu, un carpaccio de peix
2: aquí diu que és sí. Fumada,
3: ah, és fumada aquí.
2: És fumada. I deu aquest procés de, diguem, de com a cocció. I diu i la seva broqueta.
3: Te recordes que...
2: tal vegada s'acompanya...
3: T'ho amb... vaig comentar fa temps ja. Això va ser a Formentera, en un restaurant que és d'en Jovany, Nando Jovany. Que és
2: sí.
3: Un cuiner català bastant conegut. Que, bé, allà fa més restaurants, però això era en Escola Florat, se diu. Que és restaurant. Boníssim.
2: Ja. Jo ara que tu deies això de la ventrestia i del greix infiltrat, recordo a Japó, quan hi vaig estar fa un any i mesos, que segons quins restaurants tu podries triar el tipus de greix de tonyina que volies. I com més greixós, més ja era. I era... bé, estava en anglès i nosaltres ho... eren en com a més, és a dir, un nivell de greix
3: que devia de més, no?
2: Sí, era
3: de
2: més
3: menys...
2: I com més greix
1: més que era,
2: sí, vendria a ser com si
1: com
2: sí.
1: Oli, per exemple, si fos com més oliós, més oliós, més... bé, no més oliós en el sentit,
3: o com un...
1: si, com si s'oli fos de més grau,
3: com un guaio, no? O un
2: sí.
3: Kobe,
2: sí, sí, és
3: estan això. I també és...
1: són graus de...
3: Sí, és una llan que també té bastanta grasa infiltrada. I d'allí, clar, això és la bo, no?
2: No, la veritat és que són propostes molt interessants, amem. Què més?
3: Un dels meus favorits, dos canalles.
2: Espera, t'anar votat un.
3: Ah, vale, perdó.
1: Vosaltres triu el programa, jo no el tenc, eh?
2: Vale.
1: És a dir...
3: sí, el que passa és que això...
1: és a dir, jo tinc el programa, però no tinc el que fa cada...
3: exacte,
1: cada,
3: sí.
1: Cada
3: però bueno, també està bé, perquè...
1: fes un repàs, Valtro.
3: Farem un repàs, també. Per quin nom?
2: Per Liro.
3: Per Liro, venga. Liro, la proposta. Això, hòstia, el nom ja em fa llana. Un taco de tonyina i mango.
2: Aquest...
3: bona combinació.
2: Sí, sí. Me sona molt... molt fresquet. Aquesta combinació de peix i fruita, jo hi veig lima, cilantre, me sona com a molta cuina mexicana, no?
3: Sí, un poquet.
2: Sí, sí. Sí, un pic vaig veure un documental de tacos, la banda d'Ensenada, que era una zona de mà on si la gran majoria de tacos de Mèxic són de carn, depèn de la zona.
3: Clar, eren de peix.
2: Una o l'altra, ja Ensenada era peix. Molt de pits, peix fregit, ja siguin llambes, ja siguin peix que tenen allà, i amb un munter de salses, ja sigui com a, o una maonesa de albocat, o com un guacamole especial. És quan diuen salsa de ballada sol ser un poc coent, i doncs imagina tots aquests guarniments i llima i cilantre.
3: Però això és bo perquè també li porta frescor.
2: Clar,
3: així això... com a la millor la salsa li dona aquest toig picant, després en l'altre pues, se rebaixa un poc.
2: Clar, m'adona de pensar que molt d'aquestes coses fregides tal vegada són peixos més senzills que no tenen un gust tan especial, perquè clar, si la teva proposta és tonyina i mango és... ho simplifiques per dir sentirem el gust de la tonyina, que no mos perdrem. Almenys, què més tenim, Xest?
3: Ara sí, dos canalles. Tonyina amb una salsa coreana i ensalada russa. També té bona pinta. Aquesta...
2: salsa coreana.
3: Salsa coreana, que deu ser comptat.
2: Deu ser kimchi.
3: Podria ser, perfectament.
1: Kimchi és un fermentat.
3: Exacte, sí. Kimchi és un fermentat de verdures,
2: col, i
3: pastanalla, he vist que li posen també. Una vegada em vaig fer, i la veritat és...
1: això passa macrobiota, va molt bé.
3: La més complicat de tot és esperar que fermenti, perquè jo no vaig poder... clar, tenir allò fermentant dins la nevera... un poquet i
2: tu volies provar antes d'hora.
3: Clar.
2: I quant de temps ha d'estar fermentant això?
3: Bastant de temps. De fet, jo ho vaig fer perquè me varen regalar aquest prova per fer kimchi, que és com, no és tan fi com un pimenton, és més bé ho prova que pelat així molt petit, però és potent, eh? És potent.
2: Va, mira, ara mentre xerraves m'he permès cercar salses coreanes.
3: Vinga.
2: No sé si ho diré bé. Gochujang, que és una pasta fermentada de chili, picant dolça i umami. Samjang, gochujang en doenjang, que és espessa intensa.
1: Josep, però això és coreano.
2: Per embolicar ja no em fues d'enciam, sam. Ganjang, salsa de soja coreana, més profunda i fermentada.
3: Sam, no és això que fan...
2: no t'ho sé dir. Yangyeom chicken sauce, la salsa famosa del pollastre fregit, picant dolça enganxosa. I doenjang, pasta fermentada de soja.
3: Se sol fer bastant de fermentat, eh?
2: Si... vale, idò. Si ho que duim és... tonyina en salsa coreana i en ensalada russa, tal vegada és una salsa d'aquestes tipus kimchi, serà una cosa un poc comentada, jo diria,
3: però jo perfecte.
2: Sí, la veritat és que de moment tot me va bé, eh?
1: Haurem
2: sí,
1: d'anar a tastar-ho tot.
3: Jo crec que sí.
1: Molt de porta.
2: Benjamin, ara següent proposta, el Club Nàutic, tàrter de tonyina vermella Bluefin de la badia de Pollença amb andrés japonès i ous de truita de riu.
3: Bueno, tartar tots que sabem el que és
2: tartar cru. De tu cuina vermell fantàstic, ah, amb andrés japonès, això tal vegada deu ser soja amb qualque cosa, i ous de truita de riu tal vegada per coronaró.
3: Això de Bluefin és una espècie de tonyina, perquè n'hi ha bastantes. Hi ha la tonyina vermella, hi ha la grolla, també, ja se diu d'altra, Bé, n'hi ha un parell, totes bones, però aquesta especialment, Bluefin.
1: Saps de bon veig, aquesta Bluefin? El d'on té de bones originari?
3: Ara us ho retirem. De totes maneres, jo crec que Bluefin me sona que és algo com aleta blava, no? Algo així.
2: Sí, perquè veieu, Bluefin és de l'aleta groia i la Bluefin per traducció per és de l'aleta blava, no? Però jo no ho distingues, tu ho coneixes?
1: Nick, perdona?
2: Ho coneixes tu? Un nom, Bluefin, d'on ve?
1: Bluefin ho poden cercar, crec que en Xescar ho volia cercar, jo sí. Tens les mans un poc interpretades per cercar-ho, per sí, veure sí. Que Bluefin, blue, és blau en anglès, i fin, no sé si és...
2: Alata.
3: Sí, posa gènere tunus, peix blau...
2: Bluefin, és tonyina vermella.
1: Sí. Ah, és tonyina vermella?
3: És sí. Vermella, però... aquí posa molt apreciat en gastronomia per la seva carn rica en proteïnes, omega 3, vitamines B, A, D, minerals. Una cosa que jo no sabia de la tonyina és que aquesta part que diem que és com més de color oscur,
2: sí.
3: Aquesta no s'utilitza perquè la tonyina és un peix que tot el temps està en moviment i aquesta part és la part que més crec que és hemoglobina i per nosaltres diem que no és massa bo i no se sol utilitzar massa.
2: Ara qui he trobat la de Bluefin i com a curiositat diu no fa referència a la llan sinó al color exterior del peix especialment a les aletes i el llom que tenen un tons blau fos metàl·lic.
1: D'aquí li ve el nom de Bluefin segurament.
3: Exacte.
2: Sí. Bé, la pinta molt bé. Vols seguir tu, Xest?
3: Ara vendria l'estai. Que la proposta és un generador cruixent de sèsam i àlies farcit de tartar de tonyina vermella sobre kimchi i salsa miso.
2: Mira,
3: la salsa miso és una salsa de soja, no? Fermentada. I després, si no el cruixent, bueno, pot ser com una pasta en sèsam, per exemple. Després àlies, tonyina i el kimchi ja ho hem sellat, lo que era, que és un fermentat.
2: Sí.
3: També...
2: La veritat és que hi ha...
3: Molt bona pinta.
1: Hi ha moltíssima varietat, hi ha moltes innovacions.
2: Fins ara hem vist com a part de lo de Mèxic i la brandada... I bé, anava per petant en trampó, no? Però com a molta influència asiàtica, eh?
3: Sí.
1: No creus que està bastant de moda, ara, la influència asiàtica, la alimentació?
3: Sí.
1: No?
3: A més, jo crec que les tècniques que utilitzen són les millors, diem, per conservar el sabor de la tonyina. Tot i que després, potser, les salses... Sí, ja pot...
2: Són potenciadors.
3: Exacte, potenciadors, t'ho has dit bé.
2: Jo personalment la tonyina te diria que m'agrada més crua que cuita.
3: Jo també.
1: El peix en general sol ser...
2: Sí, per exemple hi ha coses com jo ja sé lluç a la grella o rap.
3: O sol el meu mateix.
2: Si ho sol molt mateix, és que
3: també s'utilitza.
2: Crec que m'agrada més cru, que no...
1: Sí, un tartar, un...
3: Exacte.
2: Sí. Men, què més tenim? Men, la proposta de Terrae és llonguet de salsitxa de tonyina amb ensalada russa i ketchup del Virgínia. Aquest
3: És un poc diferent, el gest.
2: Sí, una salsitxa de tonyina. Em pensarà que el que estan fent és com una salsitxa, un hot dog.
3: D'atún, de tonyina.
2: Però ja se fa amb un llet nostre. I
3: vendria a ser com un hot dog, no? De tonyina.
2: Sí, si és una salsitxa, sí. Amb ensalada russa i el ketchup, que en lloc de tenir la base de aquest tomat i aquest gust fumat, aquest tat de cortí, aquest sucre,
3: jo la que,
2: ketchup d'Albergínia.
3: Això és el que me fa jo.
1: El ketchup d'Albergínia, no creus que pot ser molt parescut en el babaganú, això en el mutabal?
2: Oh, que bo! Que bo.
1: Crec que sí.
2: Tal vegada, eh?
1: Com es va pagar en ulls, sí, per qui sí. No ho sapi, bé, és una salsa oriental que està feta, és a dir, com un hummus, però és d'aubergine.
2: D'aubergine, sí, n'he menjat. Mm-hmm. Que és de l'Ivan, Baba Ganoush.
1: Sirià i de l'Ivan, el comparteixen. Hi ha el Mutabal, perquè hi ha dues opcions, és Mutabal i és Baba Ganoush, i és Baba Ganoush, crec que un és de Síria i l'altre és libanès.
2: Tu coneixes sobre l'elaboració d'un Baba Ganoush?
1: Què en faig de Baba Ganoush? Un dia que duret està.
2: Com?
1: El va de fer. El Baba Ganoush posa l'aubergine en el forn, com si fessis escalivada.
2: Sense era picada.
1: Li fas un parell de xaps i el fiques en el forn. Que tingui, com més temps millor,
2: perquè ben cuitata.
1: Ben cuitata.
3: Sí, ja sigui,
1: deixes una horeta, 180 graus i vinga, que se vagi fent poc, poc, poc, poc. Després la deixes refredar i la pales. Uh-huh. Després agafes herba sana, les herbes són molt importants, sall, ai, teat ben picadet, i després herba sana, i el que fas és simplement es encrua, perquè com que ja l'has fet en el forn, és emulsionar, amb oli d'oliva li vas tirant i emulsiones. Això és el Baba Ganoush, eh? El Mutabal és diferent. El Mutabal és de preves.
2: Sí, també l'he vist. No n'he fet mai. Però així com ho comptes...
1: Sí, jo en sistiu visc de Baba Ganoush i de Trompó, quasi que.
2: Clar, sí. Si tu penses una...
3: Jo Trompó, però m'agrada amb arròs, tipus ensalada.
2: Una hortalissa feta en un forn amb oli, un pot d'all i una herba, vull dir...
1: No fa falta molta més cosa.
2: No. I això ho menges fred o tot?
1: Fred. No, això se menja fred.
2: És a dir...
1: Sí. Això ho treus com entrant. És a dir, jo els meus amics venen a fer una copa de vi que nostra, venen a fer un d'això, i treus el Mutabal i el Baba Ganoush i van fer el dipers, o un trosset de torrades, o galletes, i curt galletes d'inca.
2: Ja, clar. Hòstia, és curiós. O el manco jo, com l'humus, és... com ho xequepara gran part del protagonisme, però el Baba Ganoush crec que és una recepta molt men, seguim.
3: Ara vendria Shima by the Four Seasons l'hotel Formentor, i de propostes tuna tonato amb vinagrats mallorquins, tartar de tonyina amb mandarina, una altra mescla de fruita a la tonyina, i no, posa a la flama i nespre.
2: Aquí hi ha moltes versions, eh?
3: Sí.
2: Tuna, tonato.
3: Tuna, tonato, a mi me sona...
2: A vitega tonato,
3: sí.
2: Però amb tonyina.
3: Amb tonyina.
2: És a dir, és doble tonyina. Tuna, tonato, amb en vinagrat mallorquins, perquè el vitega tonato, que d'aquí n'han xerrat...
3: Bueno, poden ser tàperes... No?
2: Sí, normalment en tàperes. Aquesta llana de vedella
3: o taperols,
2: recoberta amb una salsa de tonyina i fent una maionesa. Tuna tonyato amb vinagrat mallorquins i punt tàrtar de tonyina amb nectarina de flama i nespre. Deu ser la mateixa o en ser dues?
3: Apareixen dues, no?
2: Això són coses... Són dues coses diferents.
3: Sí. Bé, lo millor per saber-ho és anar-hi.
2: On anirem a provar.
3: Sí. Menja, la llonja.
2: La llonja. Proposen daus de tonyina vermella amb mousse del boquet i formatge.
3: Una altra boníssima combinació.
2: Que funciona, vull dir...
3: El boquet de formatge i la tonyina.
2: Sí, com molt de tartars és amb això, el que passa que aquesta mousse m'imagino que deu fer que tot sigui com més aire, més, més lleuger, no?
3: Mira què és tu, Vicenç, què diu? Qui xofa? Antonina Clenta i Ous Estrellats.
2: Uf.
3: Doble bo. Doble bo per a Coent i per als ous, perquè a qui no li agraden dos ous estrellats.
2: Ja, ja me diràs. En qui xofa, Tonyina... Bé, de moment, a totes les paradetes mos podem aturar.
3: I xofa, no? Que ara ja, diem, és lo darrer de lo darrer, perquè ja s'acaba.
2: Sí, ja s'acaba, exacte. Exacte. A més, me'n queden dos més.
3: Venga.
2: Missari i Goa, que presenten una cotlla de tonyina, maonesa trufada, tomàtilles i alfavellera. Aquesta pintura és més d'aquí, més mallorquina.
3: Sí.
2: Tomàtilles i alfavellera, que això es coma molt mediterrani, molt italià, no? Amb aquesta maonesa trufada.
3: Això jo hauria d'estar, perquè aquesta mesca tonyina i trufa...
2: Són 13 que n'hi ha.
3: Són moltíssims.
2: Si els aproves totes.
3: Tu creus que els podrem provar totes?
2: Mitja.
3: Mort d'anar tens.
1: Sí, els han anat a estar totes.
3: Mitja per on?
2: Totes,
3: no?
2: totes.
1: Sí.
2: I després...
3: En queda una, que és la bodella Ferrà, i la proposta és un tartar de tonyina, de l'abadia, i ostra amb vinagrats. També una boníssima...
2: Jo tinc un problema, si un m'agrada, l'altre m'agrada més, eh?
3: A mi m'agraden tots.
2: No, ara t'he dit, anar de triar un. Dius, no.
1: Ets de vinagrat també sempre combina molt bé, eh? Tan curtits.
2: També. I ja que xerrant de tonyina, coneixeu la mojama?
1: La mojama de Càdiz? Bé, sí. La mojama de Txur,
3: sí. És, setge, bé...
1: Sí, és tonyina seca.
3: Curada, no?
2: Sí, sí. Li diuen... un jamón de demà. Jo darrerament he vist com a més vídeos i salada i després tallada i se serveix amb madres i un poquet d'oli d'oliva. Jo no record haver-la provada, però gent de Càdiz m'han dit
3: sí, és espectacular.
2: És...
3: Jo crec que la vaig provar una vegada, no sé si era això, i la vaig trobar com a setge.
2: Bé, més de setge és curada.
3: Sí, la textura, diguem, no me va acabar de... El gust sí, però la textura no tant.
2: Ja.
3: Era...
2: Estava ja d'aposta i posa noi, no ho sé.
3: També pot ser.
2: No ho sé.
3: Bueno, i jo de...
1: Digue, Xosc.
3: De tota la programació destacaria el de Ronxeig, perquè és... Clar. Espectacular, Broró. I dissabtes a les 11:30, a les 5:30 també, i després diumenge també a les 11:30 n'hi ha un, i ja està, no hi ha més.
1: Beníssim. Idò, i teniu res coses més que dir? Idò, i molt bé,
2: molt vorem allà,
1: molt bé, sí. Allà,
3: eh? Anau a tastar,
1: totes aquestes propostes, aquestes ofertes que mos ofereix Sabors de l'Abadia d'aquest cap de setmana esport,
2: i molt d'aquesta tarda.
3: Exacte. Ja t'ho diré en el pròxim programa.
2: Vinga, o m'ho diràs dissabte.
3: També.
1: Xesc, Josep, molt bé d'aquí 15 dies.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Al cap vespre.
3: Gràcies.
1: Adéu.

Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge. Tot i votar a favor, les Balears reclamen un major marge de decisió en la gestió dels 168 milions d'euros que li corresponen.
1: Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, ha assenyalat la importància d'haver aconseguit el suport de les comunitats autònomes. Les comunitats del PP, entre d'elles les Balears, i han votat a favor, apunten per responsabilitat. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, ha criticat la mesura perquè assegura amb les competències i no descarten dur-les als tribunals.
2: Distintas administraciones de distinto color político nos estamos poniendo de acuerdo. Y como he compartido tantas veces con ustedes y con la opinión pública, este es el camino. Este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo.
3: Y hemos puesto de manifiesto en esta reunión sectorial, por una parte, nuestro descontento con el plan estatal de vivienda en su conjunto, entendiendo que es un plan estatal de vivienda que no se ha negociado con aquellos que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, que no son otros que las comunidades autónomas. Además, entendemos que muchos de los aspectos que se han visto incluidos en este plan estatal de vivienda han venido impuestos desde del Ministerio, insistimos, sin el necesario consenso con las comunidades autónomas.
0: I encara pel que fa als habitatges, el Tribunal Suprem anul·la el registre únic d'arrendaments de curta durada del govern central, com és el lloguer turístic. Ho fa, diu, la sentència per manca de competències.
1: Apunta, a més, que aquest registre nacional se superposa als autonòmics ja existents, com el que tenim aquí a les Illes. El registre únic ha estat obligatori per anunciar qualsevol lloguer vacacional des de juliol de l'any passat, un tràmit, recordem, que ha deixat més de 3.000 habitatges turístics fora, algun d'ells fins i tot amb llicència turística en ordre a les Balears.
0: Per cert, que l'Ajuntament de Santa Eulària ha sancionat en 446.000 euros els responsables del lloguer turístic il·legal d'un habitatge situat al nucli de Jesús.
1: L'habitatge es troba a la zona de Can Lluís de Sarrota. Ara fa un any el consistori va aprovar una sanció inicial de 580.000 euros que ha rebaixat en 140.000 euros després de les al·legacions de l'infractor. S'ha estimat parcialment aquest recurs, però l'infractor ha reconegut d'aquesta manera l'actuació irregular. Finalment, la multa ha quedat en 446.000 euros.
0: I més qüestions, perquè d'aquí a mitja hora els metges es concentraran a la plaça de la Reina de Palma per reclamar un estatut marc propi.
1: Avui, quart dia de vaga de metges d'aquest mes, les aturades han obligat a suspendre 41 operacions programades i 3.100 consultes i proves diagnòstiques. El seguiment de l'aturada es manté respecte de les anteriors jornades en un 80% als hospitals i en un 50% a l'atenció primària. Demà es repetirà la darrera jornada de la setmana i del mes, un fet que afecta sobretot els pacients com aquests de l'Hospital de Can Misses a Eivissa.
4: No mos atenen, ja mos cridaran i, clar, hem perdut un dia de col·legi per desnin i jo sa feina.
5: Un any i més per visitar traumatòlogo. I quan visito traumatòlogo, una huelga. I otra vez esperando, otra vez no puedo ni andar, ni trabajar, ni dormir bien.
0: I anem amb una darrera hora de l'àmbit estatal perquè l'Audiència Nacional ordena bloquejar els comptes de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i de les seves filles.
1: El que investiga el cas Plus Ultra ordena bloquejar els comptes bancaris de Zapatero, imputat com a presumpte líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències.
0: I a la plana internacional, la República Democràtica del Congo, Uganda i Sudan del Sud organitzen una cimera d'alt nivell per intentar frenar el brot d'Ebola. Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a les 7.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
8: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
9: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brises al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
10: Un cor estima un arbre.
11: Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de l'FM.

0: That's what she said. Only the strong
1: survive. Bon vespre, estimats oients de Ràdio Pollença. Avui jo, na Caterina Cifra i el meu company, en Jordi Segura, no hem vingut a la ràdio a fer un altre programa de No m'agrada llegir. Avui ens saltarem el guió i un dels dos, en Jordi, serà el protagonista d'aquest espai. El motiu. El motiu és la presentació, en certa manera, del llibre de narrativa que en Jordi acaba de publicar, Els complements circumstancials, crònica de la perplexitat. Per a qui no el conegui, en Jordi Segura és valencià, és d'Alcoi, i ja fa molts anys que viu a Pollença. És professor de llengua catalana i literatura a l'IES Clara Hamel del Moll, i també té publicats dos llibres de poesia, Ciutat en minúscules i Trajecte de turista. Bon vespre, Jordi.
2: Hola, bon vespre.
1: Jordi, començant pel títol. Deus estar d'acord en jo que pot causar estranyesa. Fins i tot pot crear un cert recel, perquè pot recordar una disciplina escolar que, segons qui, li devia resultar molt avorrida.
2: Bueno, sí, he de reconèixer que no és el títol més glamorós que hi hagi, jo què sé, que existeixi. De fet, no va ser el primer títol que vaig considerar per al llibre, sinó un altre, Treballs de restauració. Però era un títol que no m'acabava de convèncer, i fins que un dia vaig topar de nassos amb els complements circumstancials i ja no em vaig tenir cap dubte. He dit aposta topar de nassos perquè som del parer que amb els títols se tracta d'això, d'un dia topar de nassos amb una cosa que has anat rumiant durant molt de temps i no saps per què un dia s'encén el llum i ja el tens i quedes encisat. La qüestió, però, més important per què el vaig triar és perquè, si bé remet a la lingüística, a la sintaxi, i com tu deies, per recordar a una disciplina escolar no d'allò més apassionant, però la qüestió és que si despullava el títol de qualsevol referència a la lingüística, però resultava ser un títol adient per als meus propòsits i encara mantenia el seu potencial, o diria encara més, fins i tot ampliava la capacitat de suggerir interpretacions.
1: Sí, però per què els complements circumstancials? Imagina't un lector que et demana una explicació en aquest títol, què li diries?
2: Bueno, li intentaria explicar que en la translació a la realitat d'aquestes corolles sintàctiques solen donar un protagonisme que jo no veig tan clar al subjecte, jo som, i al predicat, jo faig, una qüestió que en l'àmbit sintàctic és irreprochable, i de tal manera aquest protagonisme que de vegades en mirar enrere o quan un es cerca a si mateix podem arribar a creure que la identitat, el subjecte o les accions, el predicat, són un conjunt, un bon resum de la nostra existència. I per tant, pensar que és una explicació raonable al nostre present. Jo no ho crec, com a poc al peu de la lletra. Com que el que em va dur a escriure aquestes pàgines va ser posar ordre a un seguit d'experiències viscudes durant la infantesa, d'aquí que a la contraportada es parli de relats iniciàtics, i és una qüestió que suposo que després tindrem temps de parlar-ne. El cas és que tot d'una em vaig adonar que on, amb qui, de quina manera o quan, prenien tanta força que arribaven a desplaçar de l'escena el subjecte i el predicat. Desplaçaven qui era i què feia jo en aquell moment, en aquelles circumstàncies. Supos que molta gent que ens escolta recordarà ja dels complements de circumstàncies de lloc, de temps, de manera, etc. Tan agraïts de trobar en l'anàlisi sintàctica d'una oració.
1: Vas de fuejar el llibre per comprovar que es tracta de narrativa. He vist, però, que he vist qualque publicació a les xarxes socials que presenta l'obra com una novel·la. És així o és un error?
2: És un error, no? Però és un error comprensible. Realment es tracta de nou relats i una nota introductòria, una nota preliminar. Però torna a dir que és una confusió comprensible perquè els relats formen un cos unitari. Vull dir que hi ha entre ells una correlació i això pues fa que s'aproximi al que entenem per novel·la. Si més no en un sentit, en un significat ampli del que entenem pel concepte de novel·la. En aquest sentit, els relats funcionen com a capítols i incorporen estratègies narratives pròpies de la novel·la. Per altra banda, l'elecció del format, l'elecció del relat, va venir imposada per les circumstàncies, i les circumstàncies varen ser una paternitat estrenada i en poc temps renovada, de tal manera que si bé hi havia en mi una certa necessitat d'escriure, la nova conjuntura familiar m'obligava a fer servir un format prêt-à-porter, un format àgil dispost a l'aprofitament d'un temps imprevisible i sovint massa breu. El meu cas no era ni de bon tros el de Arthur Miller. Record haver vist fa molts anys en una publicació una fotografia en blanc i negre en què l'escriptor nord-americà apareixia retratat teclejant la màquina d'escriure, una màquina d'escriure d'aquelles portentoses d'aquella època, i una nina, la seva filla, segons el peu de foto, asseguda damunt les cames. I dic que no és el meu cas, o no era el meu cas, perquè la intuïció em du a pensar que Arthur Miller primerament escrivia i potser el temps restant a tenir la seva filla. I si no és així, deman disculpes al bo d'Arthur Miller des d'aquí. Per tant, l'elecció del format del relat venia imposada novament per les circumstàncies i és tan prosaica com vulgueu.
1: Molt bé, Jordi. I ara ve una pregunta quasi obligada. Què et va dur a escriure aquest relat, Jordi? D'on va sortir la idea?
2: Bueno, la raó principal apareix al subtítol de l'obra. Un subtítol que, per raons de forma, apareix a l'interior, a la primera pàgina, perquè els editors em varen dir que a la portada no quedava bé.

0: d'altres adjectius, doncs, no sé, com feliç, una infantesa pròdiga, desvelada, confortable, infantesa perplexa. D'aquí no em moure ningú. I també, d'alguna manera, m'hi va dur, pues, evidentment, una persona que escriu és sobretot un lector, possiblement un lector que du més enllà la lectura. I hi ha dues lectures que sempre m'han acompanyat. Una, que havia llegit ja fa molts anys, que és d'aquelles lectures que il·luminen l'acte de llegir, val? I una que va coincidir amb les primeres línies redactades d'aquest llibre. Totes dues també d'alguna manera m'hi van empènyer de manera definitiva. La primera lectura, per si la voleu saber o per si qualcú la llegida, és Infància a Berlín cap a 1900, de Walter Benjamin, i l'altra és el primer volum de les memòries d'Elias Canetti, el dedicat a la infantesa, per això el primer volum, que du per títol La llengua salvada.
1: Acabes de posar damunt la taula una qüestió generacional. Trobes que ha de tenir en compte què ha fet el lector?
0: Bé, és inevitable que el llibre connecti de manera més directa amb la meva generació o amb generacions limítrofes, val? Com passa amb qualsevol obra que incideixi en un moment històric concret i en un moment de la vida concret, com és en el meu cas la infantesa. Però vaja, no crec que això suposi cap obstacle per tenir-ne una lectura gratificant des d'una altra òptica generacional. M'heu de permetre la butat, però l'ésser humà sempre és igual, només canvien les circumstàncies. Cas contrari, no podríem llegir, que sé jo, obres sobre guerres napoleòniques o novel·les sobre Moctezuma. Amb tot, sí que voldria afegir, respecte a la perplexitat, una segona idea, tot i que l'agaf amb pinces, perquè és una idea, de moment, que tinc poc compactada, val? És una idea encara fràgil. La idea que la meva generació i les generacions limítrofes, com he dit abans, al voltant de l'any 69, estaven abocades a la perplexitat. Per quin motiu? Doncs perquè estàvem obligats a fer uns salts que fèiem inconscients, però uns salts que superaven estadis que s'havien mantingut durant generacions, durant, posem per cas, com a mig segle. Val? A quins salts m'estic referint? Pues, per exemple, sempre poso una metàfora, que és el pas del blanc i negre al color. Però és una metàfora, no estic referint-me únicament a la televisió. I fins i tot no cal fer referència al pas de la dictadura a la democràcia que la meva generació va viure. Prefereix posar damunt la taula un fet com, per exemple, el de ser la primera generació, en el meu cas valenciana, però jo crec que és extensible a tres territoris dels Països Catalans, la primera generació alfabetitzada en la seva llengua. Una qüestió que tenim assumida, interioritzada, i que moltes vegades arriba a amagar, a fer-nos passar de puntetes per damunt d'un fet inaudit, amargament inaudit, caldria dir. I és el de ser la primera generació que pot prescindir de l'oralitat per transmetre la memòria d'una família, d'una nissaga, o fins i tot d'un poble. Val? I clar, hem de ser conscients d'aquesta qüestió, que això passa amb el segle XX ja madur, i al damunt, doncs, hauríem d'afegir, doncs, en aquell moment, tota la sofisticació cultural, política, científica, tecnològica. Segur que

0: alguna persona que m'està escoltant recorda haver escoltat, jo per exemple tinc l'experiència d'haver assistit al relat del galop dels quatre geners de l'Apocalipsi en boca de testimonis analfabets, com a mínim en la seva llengua. I dic analfabets amb tot el carinyo del món, val? I tu estaves ja en una època en què en aquell moment, quan coincidia aquest relat inesperat, tu t'estaves calçant unes esportives per anar a jugar a tennis, per posar un exemple, val? I aquesta qüestió és fascinant, perquè aquesta memòria que se transmetia oralment, justament per ser analfabets, val? Tenia les seves estratègies, els seus mecanismes molt diferents, o anem a deixar-ho en diferents, si voleu, respecte a el que seria la narrativa escrita, però tenien les seves estratègies, no? I això ho deixarem per un altre dia, perquè aquest tema dona per molt.
1: A la sinopsi del llibre, a la contraportada, apareix el concepte de l'autoficció, un gènere que compta amb una força presència en la literatura actual. Per aquells que desconeguin de què es tracta, pots explicar una mica en què consisteix això de l'autoficció?
0: Vinga, anem a fer un pot de classe. No, és broma. Sí, són relats que s'emmarquen allò que a hores d'ara se'n diu autoficció, o si preferiu, literatura del jo, que no queda així com a tan sofisticat. Què passa? Que l'autoficció és una etiqueta literàriament jove. De fet, jo som més vell que aquesta etiqueta, per dir-ho de qualque manera, perquè apareix a mitjan dels anys 70 a França, de la mà d'un novel·lista i crític teòric que nomia Serge Dubrovsky. I possiblement és per això, per la jovenesa de l'etiqueta, que encara actualment es mou en la provisionalitat. Tot i que els exponents literaris i la literatura crítica al respecte no en fem més que créixer. Però bueno, és una indefinició, una ambigüitat que li és consubstancial, perquè justament es tracta d'un gènere fronterer, ja que el podríem situar entre l'autobiografia i la novel·la, una frontera que ja podem entendre que no admet una duana escrupolosa. Explicarem un poc més aquesta qüestió, val? Perquè què comparteixen l'autobiografia i l'autoficció? Els fets. Vull dir, sobretot la realitat com a punt de partida innegociable. Ara bé, en l'autobiografia, o si voleu per extensió en el gènere memorialístic, hi ha d'haver també un compromís amb els fets, sigui en forma, i això és el que tenen les autobiografies, sigui en forma de documentació, de testimonis o de calendaris. Però, en definitiva, una fidelitat honesta amb la realitat esdevinguda. Per contra, l'autoficció posa un peu, la cama, fins i tot el tronc, en l'espai que pertany a la novel·la. I per tant el compromís últim és amb la narració, amb la voluntat de narrar. En aquest llibre, els complements circumstancials, no llegireu unes memòries, val? Jo no el considero un text autobiogràfic. No podia ser la meva intenció, entre altres raons, perquè la matèria biogràfica de què disposava no té cap valor històric, diguéssim, memorable. Jo pertany a una generació que no ha assistit a cap debacle social en forma de revolució o de guerra. De moment. Vull dir, possiblement el fet històric més remarcable al qual va assistir la meva generació va ser la caiguda del mur de Berlín. Mm. Val? I per ende, pues, la desfeta del bloc comunista, del teló d'acer. Ara bé, primera, ens quedava molt lluny. I a més és un fet positiu, val? Ara bé, malgrat no disposés d'aquesta matèria, aquest material històric, ressenyable, estava convençut que tenia una història per contar i que el que movia, el que em duia a encetar aquest projecte era el de cercar no una veritat, sinó una veritat íntima. I a falta de, pues, de dades, de dates i d'esdeveniments singulars, no podia sinó fer ús de, d'actes, observacions, anècdotes o estalls d'esperits d'uns personatges reals entre els quals m'incloc. Ara bé, he volgut mantenir en l'anonimat pràcticament totes les persones barra personatges que hi apareixen.
1: D'acord, d'acord, Jordi, no són unes memòries, però, perdona que insistesqui, però què té més presència en aquests relats, la ficció o l'experiència personal?
0: Bona pregunta. Mira, aquesta qüestió pot dur el lector a un interrogant legítim, i és el següent. Això que em contes ha passat? La resposta és sí. Ha passat així com ho contes? La resposta en aquest cas és una altra pregunta. És infal·lible la memòria? Ja coneixeu la resposta. En qualsevol cas, quan feia un esforç memorístic i provava de ser fidel al record, sempre em venia al cap una frase que havia llegit en una novel·la de Cormac McCarthy, i diu així: un record sempre és el record d'un record anterior. Per tant, les desviacions o les traïcions a la realitat que puguin haver al meu llibre, els complements circumstancials, si és que n'hi ha, no podien apartar-me del meu objectiu, que era el de la voluntat de narrar unes experiències que jo considerava literàriament suggeridores. I què més puc dir-te sobre això? Sí, home, però el record ja per se, o jo el considero així, és un artefacte literari, perquè neix de a veure com ho explico això, neix d'una raó dual, perquè per una part parteix de la realitat, si un conserva en bon estat les seves neurones, però sempre es tracta d'una reconstrucció, i en les reconstruccions és inevitable utilitzar materials nous. Ara bé, dit tot això, voldria haver aconseguit allò que Vila Matas va escriure a propòsit d'un llibre, d'un dels darrers llibres de Sergi Pàmies, per cert, un llibre que recoman, que du per títol Les dues seran les tres. I que diu així, Vila Matas, a propòsit del llibre de Sergi Pàmies, diu: quan més brutalment autobiogràfic es mostra Sergi Pàmies, més ficció és. I no és una paradoxa. No és una paradoxa, curiosament.
1: Continuem. A veure, imagina'm un lector que té el teu llibre a les mans en una llibreria, fa una ullada a la sinopsi, a la contraportada, per veure si li podria agradar, i es troba amb aquesta frase: els complements circumstancials formen un mecanisme d'exactitud temporal dubtosa. Com se suposa que ha d'interpretar això de mecanisme d'exactitud temporal dubtosa, aquest lector?
0: Sí, això és un eufemisme per dissimular d'una manera elegant el desbaratament temporal que està present als complements circumstancials. Un desbaratament temporal del qual jo era conscient, però no em vaig donar per al·ludir fins que els editors em van dir que aquesta qüestió estava damunt la taula. El cas és que vaig decidir finalment una manera de compondre aquesta qüestió, d'estructurar els de nou relats en quatre parts que duen per títol respectivament Club d'Oficials, Saló de Te, Osari i Àlbum Familiar. i és una ordenació temàtica més intuïtiva que lògica, com no pot ser d'una altra manera, perquè es tracta d'un text literari i no d'una adequació de segon grau. Però bueno, per altra part, el tractament temporal en la narrativa ja fa anys que s'han rebentat les costures en el tractament del temps. Vull dir que és una qüestió que tant com a lector com a espectador estem acostumats que hi hagi...
1: Sí, i no creus que aquest tractament del temps pot produir en el lector qualque cosa que vagi més enllà de la perplexitat i que li dificulti la lectura?
0: Bueno, això és que és un nus gordià que no he pogut desfer, perquè és cert, els relats no formen una seqüència cronològica, no hi ha un principi ni un final ni una línia temporal ordenadora. A més, es sumava que a mesura que els escrivia, i això m'ha agradat molt, són d'aquestes experiències que quan escrius pues, són molt gratificants, dic que a mesura que els escrivia, el present o un present pròxim demanava la tanda per entrar a escena, insistia a demanar la paraula, perdó, de tal manera que no vaig poder ni voler impedir que s'encetés un debat entre el jo adult i el jo... entre el jo infant i el jo adult, per aquest ordre. I quan vaig intentar esmenar pues, tot aquest batibull temporal, tot d'una em vaig adonar que era impossible aconseguir aquesta seqüenciació. Però, i això és una de les qüestions magnífiques que té la literatura, allò que en un principi havia considerat com un descuit, com un desencert, acabava sent un, resultava ser una virtut, una gràcia. I això ho puc explicar, eh? No és un brindis al sol. Perquè això ho he llegit en un magnífic llibre de Xavier Pla, El soldat de Baltimore, com deia abans. I és que a propòsit d'un escritor romanès, que per ventura qualque oient l'ha llegit, perquè és un magnífic exponent del que és l'autoficció, un escriptor que nom Mircea Cărtărescu, de fet ara recentment, no recordo el títol, però acaba de treure una novel·la magnífica. Doncs bé, Xavier Pla, en aquest llibre del soldat de Baltimore, aporta unes reflexions d'un pensador, d'un filòsof anglès, Galen Strawson, estretes, entre d'altres, d'un article que du per títol I am not a story. I és important el títol d'aquest article, I am not a story. No som una narració. El cas és que Strawson rebat una idea, i això ho trobo fascinant, rebat una idea que està molt present en qualsevol espècimen de la raça humana. I és que la identitat estigui concebuda com una narració. O sigui, el nostre jo present és fruit d'un seguit de fets que es pot compendiar en un relat continu i coherent. Toma ja. I Strawson planteja una altra possibilitat, que el jo present sigui l'acumulació d'uns fragments que han pervingut sense ordre ni concert i que, per tant, no hi hagi una continuïtat entre el passat i el present, sinó una reunió d'episodis caòtica. I ara ve allò que jo trobo més interessant. Aquest pensador, a partir d'aquesta reflexió, diu que hi hauria dos tipus de persones. Primerament els diacrònics, ell els anomena així, els diacrònics, la vida dels quals prendria la forma d'un relat continu i coherent, i els episòdics, la vida dels quals seria un jo fragmentari i fragmentat, o fins i tot diversos jos encavalcats en l'espai i el temps. Doncs bé, L'individu que apareix en el meu llibre, que són jo, és un individu episòdic, un individu a mercè de les circumstàncies.
1: M'agradaria que connectassis una altra qüestió que es presenta a la sinopsi amb un fet que has comentat en aquesta conversa. Quina és la relació que manté l'experiència personal, que com acabes de dir sí que es presenta als complements circumstancials, i la falta de pudor d'alguns relats? Exactament, a la sinopsi es parla d'un mosaic volgudament impúdic. El Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans defineix el terme pudor com l'aversió de l'ànim respecte de tot allò que pot ofendre la decència, la modèstia o la castedat.
0: Aquesta definició és fantàstica, eh? Això de l'aversió de l'ànim respecte de tot allò que pot ofendre la decència, la modèstia, la castedat. Bueno, la primera cosa que em ve al cap és que és una qüestió que no solem tenir en compte, i és que els diccionaris no caminen de la mà de la societat, no l'acompanyen. I és absolutament normal, perquè se'ls exigiria una actualització constant. No poden acompanyar tots els canvis que experimenta la societat. Vull dir que a hores d'ara això del pudor és molt relatiu. Què entenem a l'Equador de 2026 per decència, modèstia o castedat? Jo ara, per exemple, em ve al cap el concepte que pugui tenir, per exemple, de decència o de castedat, un representat d'Abogados Cristianos, i el concepte que tinc jo. I intues que no és el mateix. No és el mateix. Ara bé, aclarim-ho. Ningú que llegeixi aquest llibre sentirà torbat el seu ànim per qüestions derivades de la decència, la modèstia o la castedat. Escolta, que tampoc estaria malament, eh? Però no és el cas. Si aquest llibre, els complements circumstancials, com diu la contraportada, formen un posai folgudament impúdic, és per la voluntat de l'autor, aquí un senyor, de compareixer sense massa subterfugis ni ulleres que amaguen la ressaca. Va ser una vegada més una elecció imposada per l'autoficció, pel gènere de l'autoficció. Perquè, escolta, si vols mostrar l'impacte del meteorit, hauràs de mostrar la trajectòria del meteorit. Perquè si l'aposta és l'autoficció, doncs és molt difícil nedar i guardar la roba. No hi havia, vull dir que no hi havia un altre remei. Havia d'acceptar l'exposició. Això sí, una calculada autoexposició. I consti que és un fet que m'incomoda. Ara bé, he mostrat allò que podia mostrar. No hi ha res d'obscenitat i molt d'individu corrent amb els maldecaps consubstancials a una vida corrent. Com en aquella cançó, això em recorda aquella cançó de Pulp, Common People, en què la veu cantant explica què fa i com se sent la gent normal. I a veure què més puc comentar sobre això de la impudícia, a la falta de pudor. Hi ha una cosa que té el seu intríngulis, i és que podríem dir que la gràcia o l'estat de gràcia de l'autoficció recau en bona mesura en allò que en pintura es coneix com un enganyalull, un trampantojo en castellà, i que això és, doncs ja ho sabeu, un truc visual, una il·lusió òptica que provoca en l'espectador la sensació que allò retratat escapa del marc que el delimita, eh? Com si allò que està emmarcat dins del quadre, doncs escapi de les seves fronteres. I es tracta això, en el meu llibre es tracta que la ficció envaesqui la realitat. Un fet que, traslladat a la literatura, doncs significa fer molt tènue la frontera entre l'autobiografia i la novel·la, que sigui pràcticament indistingible. I mireu, si en algun moment, perquè això, clar, això de l'autoficció i d'aquesta qüestió de l'enganya a l'ull, pues pot provocar el que se coneix com tombar la quarta paret, val? Quan l'escenari i les tramolles se confonen i és un

0: Bé, moltes gràcies, Jordi. Fins aquí. Te desitjant que el teu llibre tingui una bona acollida.
1: Bé, jo donar les gràcies a Ràdio Pollença per convidar-me a aquest espai. Espero haver estat molt pesat, perquè la literatura s'ha de llegir, no s'ha de...
0: Molt bé. Bé, fins aquí, estimats oients, aquesta entrevista en Jordi Segura, autor del llibre de relats Els complements circumstancials, que podeu trobar a Pollença, a l'Uiviu, a Ciutat, a les llibreries Quart Creixent i Rata Corner, i a la xarxa, a l'editorial Lletra Impresa. I recordeu també que demà en Jordi presentarà el seu llibre al Club Pollença a les 8, i bé, que esteu tots convidats.
1: Sí, per favor. My mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song, 'cause I can still hear her saying.

Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Lift off.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

no vull ser un vell neguit mar enllà, que amb el vent cap cançó no et segueixi i els teus llavis